Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Territori. Són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com un dels territoris que han notificat un increment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
1: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe elaborat per la Fundació ANAR i Mútua Madrilenya, s'empra en el 23,5% d'aquests casos. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
2: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o de la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
0: I l'economista Pau Montserrat preveu que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superarà el 3%.
1: Tot després de la decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès per segona vegada enguany. Ara el preu dels diners se situa en el 2,5%. Ho ha dit Montserrat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant a través de 315.000 euros la hipoteca. Significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària.
1: És una advertència que van fer ahir, el mateix dia de la concentració que han protagonitzat centenars de treballadores i famílies per reclamar un conveni autonòmic.
0: I algunes finques agrícoles de Mallorca han patit danys importants a causa de la tempesta de dimecres. És el cas d'una explotació de Sant Sardina Palma, que està situada a prop de la universitat.
1: Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i pluja, que va tenir unes conseqüències devastadores en aquest terreny. N'han parlat amb el responsable, Antoni Feliu, que també és soci d'APAM.
4: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i urolites, sobretot, pues, n'hi ha molta.
0: El tancament de centenars de camins públics d'ús arreu de les Balears s'ha disparat amb la creixent proliferació d'urbanitzacions i construccions d'habitatges a fora vila.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, el geògraf de la Universitat de les Illes Balears, Nofre Rotlán, insta els ajuntaments a inscriure en els catàlegs públics aquests senders per evitar conflictes judicials.
5: Com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs entres en conflicte. Hi ha molt de tancaments i surt sempre per mitjans de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus.
1: Rotlán ho ampliarà, aquestes tesis, avui capvespre a les 7 a una conferència a l'edifici de Sarriera de Palma titulada La problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població.
0: I avui és 11 de setembre, una jornada que estarà marcada pels actes de record pels 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones.
1: L'acte central serà a la Zona Zero, el World Trade Center, serà reservat als familiars de les víctimes i començarà a les 8:40 a l'hora de la Costa Est, que és just quan el primer avió es va estavellar a la Torre Nord. Recordem que aquells atemptats va tenir moltes conseqüències, com els conflictes d'Afganistan i l'Iraq.
0: I segons per arribar a les 9:04, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Passeu.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
8: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.

0: Molt bon dia, ara mateix ja arribam a les 9 i 7 minuts. Donem-vos una nova edició del magazín de l'estiuet d'aquí de Ràdio Pollença, el de matins de Ràdio Pollença. I avui ja és divendres, estem a les portes del cap de setmana i avui és 11 de setembre, sí, 11 de setembre de 2026, una data en la qual es compleixen 25 anys dels atemptats de l'11S del 2001 als Estats Units, una de les tragèdies més impactants de la història recent. Recordam, o de matí d'aquell 11 de setembre del 2001, 19 terroristes d'Al-Qaeda varen segrestar 4 avions comercials, 2 d'ells varen ser estavellats contra les torres bessones del World Travel Central a Nova York i un tercer contra el Pentàgon a Virgínia. Recordam que el quart avió del vol United Airlines 93 es va estavellar a Pennsilvània després que ho passatgés intentar-se'n recuperar-ne el control.
1: Sí, avui tots els mitjans de comunicació ho van recordant. És una efemèride destacada i és que els atemptats varen provocar la mort de prop de 3.000 persones i varen deixar milers de ferits i afectats. A més de les pèrdues de vides humanes, varen tenir conseqüències polítiques i socials enormes. Els Estats Units varen iniciar la denominada guerra contra el terrorisme amb la invasió de l'Afganistan aquell mateix any i, posteriorment, la guerra de l'Iraq. 25 anys després, l'11 de setembre continua sent una jornada de memòria i homenatge a les víctimes, però també de reflexió sobre les conseqüències que aquells atemptats varen tenir en la seguretat, les relacions internacionals i la vida quotidiana de milions de persones.
0: I aquella data va ser un dia que va interrompre els telediaris. L'11 de setembre del 2001 era hora de dinar a Espanya. A les 3 de cap vespre començaven els principals informatius de televisió i molta gent se seia a taula mentre començava el telediario, també Antena 3 Notícies o Informativos Telecinco, entre d'altres.
2: Als Estats Units, en canvi, era matí. Les cadenes nord-americanes estaven emetent els seus programes matinals quan van arribar les primeres notícies sobre l'impacte d'un avió contra una de les torres bessones. A Espanya, els informatius tenien preparat un guió amb les notícies habituals del dia, però tot va canviar quan va començar a arribar les imatges en directe des de Nova York. El guió previst va quedar en segon pla i els periodistes van haver d'explicar els fets a mesura que succeïen. A televisió, Ana Blanco, televisió espanyola, Ana Blanco va començar el telediari explicant que un avió havia xocat contra la part superior d'una de les torres. En aquell primer moment encara no se sabia amb certesa què havia passat i la presentadora va intentar mantenir la calma i evitar l'alarmisme. Però mentre avançava la missió, un segon avió va impactar contra l'altra torre. En aquell moment es va fer evident que no es tractava d'un accident, sinó d'un atac. Televisió espanyola va interrompre la programació habitual i va convertir el telediario en una cobertura especial que es va allargar durant 7 hores, una de les emissions informatives més extraordinàries de la història.
1: També a Antena 3 Notícies va ser Matías Prats qui va narrar les imatges en directe des de Nova York. Ho va fer amb el corresponsal Ricardo Ortega. Un moment recordat va ser quan Prats se va adonar que un segon avió havia impactat contra l'altra torre. La seva reacció va ser espontània perquè estava veient els fets pràcticament en el mateix moment que la resta d'espectadors i del món. De fet, podem escoltar el mateix periodista Matías Prats explicant com varen ser aquells instants.

0: aquell moment, mentre estava passant, fet que va provocar una forta impressió entre les persones que ho estaven mirant.
1: L'importància d'aquella cobertura és que la televisió estava mostrant els esdeveniment pràcticament en directe. No era una notícia que s'havia produït abans, sinó que es veien els avions, el fum, el segon impacte i, finalment, també l'enfonsament de les torres mentre tot estava passant.
2: Per això, tot i que han passat 25 anys, moltes persones, pràcticament tothom, recorda perfectament on érem, què estàvem fent i amb qui estàvem quan van veure aquestes imatges per primera vegada. Espanya, com m'han dit, aquell moment va coincidir amb una situació molt quotidiana perquè era l'hora de dinar, com dèiem, i començaven els telediaris de les 3 del cap vespre. Bé, bon dia Jaume, bon dia Maria, avui havíem de començar així una efemèride que mai oblidarem.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sí, sí, així és.
2: Vosaltres recordeu perfectament on éreu.
0: Sí.
1: Jo, el que acabes de dir, era l'hora de dinar i estava posada l'informatiu i ho vàrem veure en directe.
2: Clar, així va coincidir a Espanya que moltíssima gent tenia la televisió posada.
0: Jo t'ho he dit abans, jo estava a una clínica privada, estàvem allà en el menjador del personal, i un dels metges va dir, tenim la televisió baixa, la tenim posada, però sense volum. I un dels metges va dir, ah, mireu quina pel·lícula que han gravat, quins efectes especials. Clar, quan vàrem veure que l'imatge persistia damunt la televisió, van dir no, van pujar el volum, i va ser quan vam adonar que realment havia passat això.
2: Jo estava a una tele en un moll i hi havia la tele posada també, i casualment, mira que pocs americans hi ha de turistes, a lo millor ara n'hi ha més, però fa 25 anys no era un turista que més teníem per aquí, i va entrar en un saló de l'hotel una americana i cridava com una loca mentre veia aquelles imatges en directe. Jo tinc quasi més la imatge d'ella i la seva reacció, a més com a ciutadana americana, que la imatge de la televisió. I de com dèiem, no oblidarem mai, era l'hora de dinar i ja n'han passat 25 anys d'aquest 11S. Són les 9:15, què tindrem en aquesta dematí de divendres?
0: Idò, mireu, avui és divendres i a les 10:05, com sempre, tindrem en Miquel Àngel i en Joan, que molt vendran a contar petites possessions, aquest programa tan exitós, a més que li agrada tanta sa gent, i els oients. Després, a les 11, tindrem que mos tornen a Nicole Mahi. Després del descans estiuenc, tindrem els minuts de ciència, això serà a les 11. Just després del minut de ciència tindrem, com sempre, a les 12 un repàs per l'actualitat, i a les 12:30 tindrem en Carlos Prieto, que ve a parlar-nos d'aquesta exposició individual que farà la Galeria Dionís Bernassa i que du per títol Rush. La inauguració serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, a les 7, i res, vendrà parlar-nos sobre aquesta exposició que farà. I els capvespres, pues, com sempre, ja sabeu que els divendres no tenim programació, però farem remissions i farem un resum setmanal dels programes que han estat més interessants o més...
2: Molt bé. Idò, arribant ja a les 9:16, ja és hora de començar. I vos hem de recordar que les primeres inspeccions de residus de Pollença mostren bons resultats als habitatges, però alerten sobre els establiments comercials. Enser 2002 ha fet balanç d'aquestes primeres i terres, les inspeccions tècniques de residus, i ha anunciat que faran noves visites de seguiment per millorar la separació de residus.
1: Hem serà difós, idò, les dades concretes que mostren que la major part dels habitatges i del sòl rústic compleixen favorablement aquests criteris de separació, mentre que el repte principal es concentra en hotels, restaurants i altres comerços. Concretament, 72% dels habitatges inspeccionats té un resultat favorable davant d'un 16% desfavorable i un 13% que no permet que li facin l'inspecció. En sòl rústic, favorable arriba al 69% i el desfavorable és només del 3%. Un 28% no ha permès que se faci l'inspecció. I com dèiem, la situació és considerablement diferent en els hotels, restaurants i altres comerços, perquè només el 43% de les inspeccions tenen un resultat favorable i el 54% és desfavorable. Davant d'això, hem sempre preveu una segona visita als usuaris amb inspecció desfavorable amb l'objectiu de comprovar si s'ha millorat aquesta separació dels residus. En casos en què els usuaris no hagin pogut ser localitzats, l'empresa informa que posarà directament en

0: contacta amb ells per concertar una nova visita.
1: I hem d'informar també que el Consell de Mallorca ha concedit una subvenció a l'àrea de biblioteques.
2: Es tracta d'una subvenció de 10.064,65 euros dins el marc de la convocatòria de subvenció 2026 d'inversions municipals per equipament culturals i festes d'interès cultural. El material adquirit consta d'un equip de megafonia amb altaveu Bose SU Pro i emissors tèrmics Artica AETS 1800 i RIDES Pocketbook Vers.
1: Tres empreses es disputen la gestió de la cafeteria del Far de Formentor després que aquest dimecres s'hagin obert les ofertes presentades al concurs públic convocat per l'autoritat portuària de les Balears amb una concessió de fins a 10 anys.
0: Les propostes corresponen a Xiringuito Embat SL, Col·laboradora Hostalera 1 SL i Cristal Palma 1916 SL. Totes tres amb experiència en el sector de la restauració. Entre les candidatures hi ha també l'actual concessionari de l'establiment, la col·laboradora Estelera 1, que aspira a continuar gestionant aquesta cafeteria. La mesa de licitació ha revisat la documentació, ha detectat alguns errors esmenables relacionats amb la solvència tècnica a les ofertes de Xiringuito Embat i Cristal Palma. Ara les empreses disposen d'un termini per corregir deficiències i una vegada acabat aquest tràmit, la mesa procedirà a obrir les propostes d'explotació i les ofertes econòmiques. El concurs inclou la gestió dels espais destinats a bar, cafeteria i restaurant situats al costat del Far de Formentor. A Pollença, l'establiment funciona com a cafeteria-restaurant des del 1995 i fins ara l'explotació s'havia mantingut mitjançant una autorització temporal concedida el 2022.
1: Canviant de qüestió, les ordenances d'animals, neteja i platges centraran el proper Consell d'Àrea.
2: Pollença celebrarà el proper 22 de setembre a les 7 una nova sessió del Consell d'Àrea de Serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i Sant Vicenç. La reunió tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament i estarà oberta a la participació de la ciutadania. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. També es tractaran qüestions com els abocaments, les llosques, els xiclets, la responsabilitat dels establiments, el consum de tabac a les platges, la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posa idònia, les embarcacions o els focs artificials. Escoltam la regidora de Participació Ciutadana, Joana Xamena, i el gerent d'Encert, Sebastià Sansó, que ens han explicat al microfon de Ràdio Pollença els continguts d'aquesta nova sessió i l'importància de la participació ciutadana.
3: Doncs explicar que hi ha un reglament de participació ciutadana, que el reglament de participació ciutadana se va aprovar en ple i contempla la possibilitat de que qualsevol regidor o regidora que vulgui interpel·lar la ciutadania perquè doni resposta o pugui participar activament davant qualsevol qüestió, pues demanar participació ciutadana si pot fer aquesta convocatòria. Així va passar en Medi Ambient i vàrem fer aquesta convocatòria. Regidora de Medi Ambient, juntament amb Encert, en la col·laboració d'Encert, perquè hi havia moltes qüestions que necessitàvem perquè, per la ciutadania, perquè la ciutadania en pugui aportar. Temes que tenen que veure, com bé has explicat, damunt ordenances diverses, que o bé per xarxes socials o bé directament pues, interpel·len les regidories pertinents de posar alguna solució.
1: I de quan dèiem avui és divendres, estem a les portes del cap de setmana i anem a conèixer quines són les activitats previstes.
0: Previstes per avui concretament tenim per una banda Cinema a la Fresca amb la projecció de La invasió dels bàrbars. Això serà avui a partir de les 8 de l'hora baixa a la plaça de l'església de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta. Avui també tenim música al carrer, recordant que l'actuació és a partir de les 8:30. Davant l'Ajuntament de Pollença actua avui Trio Cerdà i Errada i Bujosa. I bé, recordant que avui també hi ha un altre concert, la Fundació Roger Villalonga organitza a Sant Marc un concert del Quintet de Vent Metall de l'Acadèmia 1830, tot i que ja fa dies que les entrades estan totalment exaurides. Comença a les 7:30, però si teniu entrades, recordam que les portes obren a les 6:45 del capvespre.
1: Més coses, un mes de setembre sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències. Enguany, un any més, AFAMA ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Aquests van dirigits a tota la població interessada amb places limitades i prèvia inscripció.
2: Les xerrades seran els dilluns 14, 21 i 28 de setembre a la Fundació Roger Villalonga. Pel que fa a la xerrada de dilluns 14, du per títol Qui decidirà per mi quan no ho pugui fer? Serà a càrrec de l'advocada Margalida Morell Bosch. Seguidament, dilluns 21, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de la demència. Serà a càrrec del neuròleg Eduard Bargay Pizarro. I per acabar, dilluns 22, el paper de l'exercici físic clau a la prevenció de la salut cerebral. Aquesta serà a càrrec de l'educadora física Paula Bargay Pizarro. Les inscripcions les podeu fer al 629-61-11-73.
1: I recordeu que està obert un període de matriculació per un nou curs de l'Escola d'Adults, que ja han anunciat tota la seva oferta formativa. Els cursos començaran dia 23 d'aquest mes de setembre.
0: Sí, recordant que la proposta inclou ensenyaments inicials en dos nivells diferents, cursos d'idiomes com català des de l'A1 fins al C1, castellà per estrangers, anglès, alemany i també alemany turístic. També hi haurà un curs de capacitació digital de 60 hores. Les matrícules se poden fer fins dia 22 d'aquest mes en el Centre Cultural Miquel Callonc, a Numoll. També podeu consultar tota aquesta oferta al web cepaalcudia.com o telefonar i contactar directament amb el centre d'Humoll.
1: I atenció, que avui hi ha campanya de donació de sang a Pollença.
2: Sí, avui divendres 11 de setembre podeu anar a donar sang al centre de salut des de les 4:30 fins a les 9. Recordeu, primer demanar cita a donasang.org. També recordeu que hi ha cita també per donar sang el 28 de setembre, aquesta vegada al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
1: Demà dissabte comença el festival Mahler, una proposta que enguany ret homenatge al compositor Gustav Mahler, coincidint amb el 115è aniversari de la seva mort. Ens durà tres concerts al claustre de Sant Domingo.
0: I el primer concert ja és demà dissabte amb el Martell del Destí, a càrrec de les Encontres Orquestres Illes Balears, dirigit per Bernat Kecles, que interpretaran íntegrament la sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com La Tràgica. El dissabte de la setmana que ve serà el torn del Mahler més íntim i finalment hi haurà un tercer concert el dia 26 de setembre, on l'Orquestra de Cambra de Mallorca tancarà amb Mahler, Orígens i Testament, dirigit també per Bernat Kecles, interpretaran l'Adagio de la Sinfonia número 10 i la Sinfonia número 1, coneguda com Titan. Podeu trobar més informació i comprar les entrades al lloc web de l'organització festivalmahler.com o, si no, a ticketip.com.
1: I atenció, que avui és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos.
2: Sí, i la primera de les activitats de la Cala Brutal local de dissabte dia 19 serà la cursa Brutal Autos, que està tota una desfilada i baixada d'autos de la versió pròpia Creatius i de quilòmetre zero. La concentració s'iniciarà a les 9:30 al mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera serà a les 11 al carrer Joaquim Mir amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis per als autos més originals, el més ràpid, el més brutalment local. L'entrega serà a les 12:30 a Cala Molins amb els xeremies orats i batollant-se. Recordem que el termini per apuntar-se és avui, 11 de setembre.
1: I atenció, en planes esportives avui, la protagonista té un nom, Elisenda Cerdà Cerdà, la jove pelista pollencina.
0: Exacte, després d'una temporada excepcional, Elisenda del Real Club Nàutic de Port de Pollença està convocada per la Real Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya als Olympic Hopes, que es celebraran a Bratislava, Eslovàquia, del 17 al 20 de setembre. Elisenda participarà amb les proves de seu cadet de a 200 metres, també seu cadet a 500 metres, C4 cadet 500 metres i seu cadet a 5.000 metres.
1: I demà, dissabte, dia 12 de setembre, arriba la 38a edició del Futbol Internacional Memorial Eladio Lorente.
2: Trofeu on es disputaran partits d'equip veterans de futbol 7 i de futbol 11. Això serà a partir de les 5:30 al camp municipal del Bercoix.
1: Una altra proposta esportiva demà. Es tracta de la cursa maleïda Swim Ram a Sant Vicenç.
0: Sí, una cursa que si voleu gaudir d'ella us haureu d'aixecar un poc a presta per anar a veure tots aquests atletes, perquè en principi les inscripcions ja estan tancades, però bé, recordem que, com de midó, la Maleïda Swim Run és demà a Sant Vicenç, a partir de les 8:30 del matí aproximadament. S'alternaran trams de cursa per camins de muntanya de la zona de Sant Vicenç, també amb natació a la mà oberta, allà la prova llarga, la full, de 20,5 km i 2.360 metres de natació, i l'esprint són 8,5 km i 1.330 metres de natació. Cap allà al migdia aproximadament ja se farà l'entrega de premis.
1: I AFAMA organitza un any més la cursa per l'Alzheimer. Aquest any serà el diumenge 20 de setembre, parlant ja de la 15a edició, que tindrà lloc, com sempre, al claustre de Sant Domingo.
2: La cursa de 7 quilòmetres, així com un trofeu especial cronoescalada entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 hores i participació gratuïta. Les inscripcions les podeu fer, com sempre, a elitechip.net, i la jornada també comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll a partir de les 11 i hi haurà després una vermutada i música als jardins del claustre.
1: I més curses encara aquests dies.
0: Si apuntau a l'agenda, recordem, tenim dia 26 d'aquest mes la Pollença Running Fest a Numoll. Aquestes curses inclouen la popular de 10 quilòmetres i les curses de 5 quilòmetres, tan popular com les d'elit, que recordem, hi ha campionat de Balears. La informació la trobareu a la web de la mitja marató de Pollença, o la Pollença Running Fest, que és el mateix, o vos podeu apuntar ja directament a elitechip.net. Això per una banda. I per altra banda tenim també a la Mallorca 5.000 Sky Running, que és el 3 d'octubre, i el campionat de Balears d'ultradistància, una prova de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, o la Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. Les inscripcions encara estan obertes també a elitechip.net.
1: I més enllà de les curses, a l'abadia de Pollença també hi haurà activitat organitzada per el Real Club Nàutic del Port de Pollença.
2: Sí, es tracta del Trofeu Colònia amb modalitat d'Optimist D i serà els dies 26 i 27 de setembre.
1: Arribem a les 9:31. Anem a fer una ullada al que hem trobat avui a la premsa escrita parlant de Pollença. Què tenim?
0: Mira, per exemple, anem a les pàgines locals de l'última hora, perquè hi trobem aquest titular. Diu, l'AEMET constata que les Balears va sofrir l'estiu dels rècords de calor. I no és que parli el titular de Pollença, però la notícia més en van sí. Diu que ha sigut l'estiu dels rècords, ho ha assenyalat la portaveu de l'organisme, Maria José Guerrero. El llistat d'anomalies històriques és llarguíssim. Majors temperatures mitges mai registrades a l'estació, 27,2 graus. El més càlid des que hi ha registres desbancant el 2003. També les més altes de mitjana a cada un dels mesos, més ones de calor, més nits tòrrides que mai, màximes més elevades registrades nombroses estacions, amb, atenció, una dada, 41,9 graus a Pollença el dia 20 d'agost, que ha estat el pic més alt. Les mínimes també més elevades i la suma segueix. Bé, explica que la portaveu de l'AEMET avisa que serà pitjor en els propers anys i diu que el pronòstic és que les temperatures segueixin augmentant a poc, aniran pujant. Diu, és probable que l'estiu que ve sigui menys càlid. Diu, sí, però això no vol dir que no estiguem en la situació en la que estem. Guerrero va avançar també que la previsió per la tardor, que comença el dia 23 d'aquest mes, és que serà més càlida de l'habitual també, i que, de fet, els rècords de temperatures s'estan batent també el mes de setembre. Bé, article complet avui, idò, a l'última hora, en planes locals.
2: També a l'última hora, pel que fa a urbanisme, destaca aquesta notícia: multa i ordre d'enderrocament al veïnat que va denunciar el cas Villacortina. Haurà d'abonar quasi 25.000 euros per construir una piscina sense llicència. El veïnat que va denunciar l'empresari Alberto Cortina per construir un casal de luxe a principis de l'any 2000 que desvirtuava el paisatge de l'urbanització de Formentor haurà de pagar ara una multa de 24.900 euros i enderrocar la piscina que havia construït a la seva propietat sense la corresponent llicència. El consistori desestima el resta dels arguments del propietari i ordena la demolició immediata de les obres de construcció d'aquesta piscina. El cas va ser molt mediàtic, no només per la rellevància pública de l'empresari, sinó també perquè va fer precedent jurídic de gran importància que derivà a la suspensió de la normativa urbanística llavors vigent a Formentor. Villacortina s'havia construït amb la seva pertinent llicència d'obra municipal, però el Tribunal Superior de Justícia el va anul·lar l'any 2014.
0: I si anem a veure les pàgines del Diari de Mallorca, en les planes de cultura i societat, destaquen que demà comença el Festival Mahler aquí a Pollença. Diu, comença el Festival Mahler en la Sinfonia número 6. L'Orquestra de Cambra de Mallorca serà protagonista amb la direcció de Bernat Kecles. Mahler, el Festival de Mahler, dedicat a un dels compositors que més ha revolucionat la història de la música, comença amb interpretacions a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. La Sinfonia número 6, la tràgica, amb Bernat Kecles, serà l'encarregat d'obrir i tancar el festival. Un director mallorquí que va iniciar els seus estudis en només 4 anys d'edat, ha fet feina al llarg de la seva carrera en grans com Daniele Gatti, Pavo, Harvey o Ross Marva. Això és demà dissabte a les 8 en el claustre de Sant Domingo de Pollença. I també ho destaca quan anem al Diari de Mallorca. I un darrer apunt, perquè avui el Diari de Mallorca, però només, de moment, l'edició digital, publica aquesta altra notícia. Diu, de Pollença a Xangai, l'estudiant Àngela Font es prepara per representar Espanya a la competició World Skills. La jove pollencina de 21 anys ultima la seva preparació després de mesos d'entrenaments, assessorament especialitzat i un simulacre internacional a Helsinki. I de moment podeu llegir aquesta notícia, com dèiem, a la portada digital de Diari de Mallorca. Veurem si surt demà en paper també a la premsa escrita.
1: Són ja les 9:35 minuts. Ràpidament anem a fer un repàs a les portades digitals d'aquest divendres 11 de setembre.
0: Començant amb aquest Diari de Mallorca digital, el temporal destrossa en 15 minuts la finca d'un pagès a Mallorca, diu, és una bomba. Antoni Feliu du 30 anys fent feina en aquestes terres de Son Sardina i ara només demana no quedar-se enrere, diu, els pagesos han d'estar en el mateix nivell que qualsevol altre sector de l'illa. La trituradora de Son Espases, almenys 12 sortides d'alts càrrecs sota la gerència de Cristina Granados. La dimissió de Natàlia Vallès culmina una cascada de sortides que ha afectat a direccions, subdireccions i àrees directament dependents de la gerent Cristina Granados. Denuncien que Cor va permetre el repartiment de tassons que eren desitjables durant les festes de la patrona. El polèmic parc fotovoltaic de Son Bonet avança a pesar del rebuig de veïns i municipal. I demanen 5,5 anys de presó per atropellar a un mecànic en robar una furgoneta a un taller de Sa Pobla. Diu, em va arrossegar 70 metres i me va passar per damunt. La diferència entre l'educació pública i privada es redueix a les Balears a pesar de la caiguda general dels resultats a PISA. A pesar de problemes amb infraestructures, ràtios i arribada de nous alumnes a meitat de curs que s'ofereix l'educació pública, aquesta diferència amb la privada s'ha fet cada vegada més petita. El nivell socioeconòmic explica bona part d'aquesta diferència. En igualar les condicions socials dels alumnes i dels centres, la distància es redueix de forma dràstica. I en cultura de la tradició, la passarel·la Mallorca redescobreix la seva identitat a través de la moda. Part forana la recollida de la fracció orgànica Solla, aplaçada per falta de doblers. El líder de l'estafa del Lujo Casa ingressa a una presó de Catalunya. I tornàvem a Sa Pobla, en perforant a la Biblioteca Municipal Es Rafal de la Pobla, tanca un estiu de rècord amb 5.828 usuaris i participants. El restaurant Can Nofre celebra el seu 70 aniversari i la nit de l'art de Palma. I recordant també que aquest diari dedica avui tot un apartat al 25 aniversari de l'11 de setembre i poden trobar titulars com aquest de l'11S a Trump, 25 anys de que transformaren la política exterior dels Estats Units. També entrevista Toni Esteban de la Lluna de Mel a Nova York. L'11S diu la gent en un principi estava molt abatuda i sorpresa. Ningú s'esperava que atacarien els Estats Units des de a dins. I també dels controls d'aeroports a la vigilància global, com l'11S va canviar la seguretat a tot el món. Les Torres Bessones tornen a la Skyline de Nova York en el 25è aniversari de l'atemptat. Un darrer titular, en aquest cas, amb esport, ciclisme, Artà acompanya Enric Mas en un tram decisiu de la Vuelta. Diu, més de 100 veïns del poble viatgen aquest cap de setmana a Granada per animar el ciclista mallorquí a les darreres etapes de la Ronda Espanyola.
2: Passam ara al diari El Digital, ara Balears, que encata amb una notícia relacionada amb el conflicte de Ceuta. Diu que els documents desclassificats des del Ministeri d'Interior no alerten d'un risc alt d'arribades, o no alertaven d'un risc alt d'arribades de migrants a les Balears. També destaca la batalla per l'escola pública lliure, també contra l'avanç de la concertada. Per altra banda, el Parlament reclama que les muntanyes submarines del Canal de Mallorca siguin Parc Nacional Marí. El Consell ara vol promocionar també a Mallorca com una destinació oleoturística. Fa de l'oli un reclam també turístic cap a Mallorca. I el govern tramita de nou el parc fotovoltaic de Son Bonet, que el Parlament va rebutjar per unanimitat. Veïns del Port d'Andratx denuncien l'infern de les obres a la muntanya. Diu, asseguren que és un atemptat mediambiental. I un cap de fibló arrasa la finca de Son Sardina, com si l'haguessin amollat una bomba, asseguren els veïns. Detingut a Barcelona, el líder de la macroestafa de Lutsa casa després de 9 mesos. La directora d'Infermeria de Son Espases dimiteix per desavinències amb la gerència. I també destaquen el primer dia de curs entre motxilles noves i vells problemes. Diuen, jo avui no pens amb les PISA. I en estat greu una turista que s'ha ofegat a la platja de Peguera. Passam a política. El PP i Vox bloquegen que el govern doni explicacions sobre el pacte per la sostenibilitat. I SAT exigeix la destitució immediata de la gerent de Son Espases després del conflicte en la cap d'infermeria. El govern acusa Sánchez d'amagar informació sobre arribades dels immigrants, desclassifiquen el que els interessa, asseguren. I el Consell té regaladores les banderes amb motiu de la diada del 12 de setembre demà dissabte. I en venda a Solla la casa del poeta Guillem Colom per 1,5 milions d'euros. Rates brutici i banys inservibles. Els veïns denuncien la decadència de l'escorxador. I Can Canut obri a Binissalem. Diuen, volem llevar l'aura després que allunya el consumidor del vin. I més actualitat, el Consell encarregarà una nova auditoria més potent i extensa abans de decidir sobre la concessió de Tirme. I mor ofegada una dona de 63 anys durant la tempesta de Felanitx del passat dimecres. I un lladre arrossega una dependenta amb el cotxe per fugir després de robar perfums a Marratxí per valor de 600 euros. Detingut per rompre els dos canells a un treballador de l'aeroport de Palma mentre li demanava que respetés el torn. I el Gaida es converteix en un gran espai d'art a cel obert amb més de 30 espais expositius. I ja en planes internacionals, Trump cerca un miracle a Dallas i promet un xec de $5,000 si els republicans guanyen les midterms. Pel que fa a l'AFD, és l'extrema dreta més temuda d'Europa, i doncs sí, això després de que triomfàs de manera arrasadora a Saxònia. I els Estats Units bombardegen 5 petroliers iranians i Teheran li respon amb un atac a Jordània. I acabem amb una notícia de cultura. La Nit de l'Art de Palma celebra 30 anys amb un centenar d'artistes.
1: I acabem fent un repàs a l'edició digital del diari Última Hora, que obri amb aquesta notícia d'urbanisme: Pollença, multa de 25.000 euros i ordre d'enderrocament per al veí de Formentor que va denunciar el cas Villa Cortina. L'Ajuntament de Pollença ordena demolir la piscina que va construir sense la pertinent llicència d'obra. Presó per al jove que va robar una furgoneta en un taller de Sa Pobla i va treballar el propietari. Vaig veure que la loca es ficava la furgoneta, li vaig demanar que on anava i va acabar arrossegant-me més de 50 metres, diu la víctima. D'economia, el govern va embalear a les grans empreses en 10 raons per invertir a les illes. I diversos titulars referents al 25è aniversari de l'11S, 11S, 25 anys de l'atac terrorista que ho va canviar tot. 11S, 25 anys després, cronologia minut a minut dels atemptats d'aquell 11 de setembre del 2001. Al-Qaeda, 25 anys després, un líder a l'ombra i una amenaça que resisteix a l'Àfrica. I també destaca la nit més estranya a Somoix. Els atacs terroristes al World Trade Center van causar 3.000 víctimes, submergint el món en el dolor. Però la UEFA va ordenar que es disputés el partit Mallorca-Arsenal amb un debut de l'equip vermellenc a la Champions. Altres titulars del diari Última Hora: memòria anual. La Fiscalia de les Balears vincula l'augment de la violència de gènere al preu de l'habitatge. Aena reactiva els tràmits per construir el parc fotovoltaic de Son Bonet. En primera persona, només necessito 4 parets per dormir i continuar treballant. Lucas torna a quedar-se al límit a Mallorca. Aquest jove, pare de 3 fills, ha aconseguit feina i uns petits estalvis per a l'allotjament que va trobar fa una setmana, té els dies comptats. Queixes veïnals. Fa por a certes hores passar per la zona. Denuncien problemes d'inseguretat i brutícia en un pàrquing de Palma. És la zona de Cardenal Despuig. I del concert d'Arrels B, també. Arrels B prepara una nit avui per a la història Palma. S'esperen 60.000 persones en aquest concert gratuït. Explica també el diari Última Hora tot el que has de saber per anar al concert a Palma. Arrels B de Son Goleu a conquerir el món en la seva música, la història del fill predilecte de Mallorca. També hi haurà talls de trànsit i canvis a l'EMT per aquest concert d'avui divendres a Palma. Biel Jordà, investigador, entrevistat per al diari Última Hora, diu: no deixem de donar combustible a l'atmosfera i si aquesta tardor es produeix una dana a les Balears, serà més intensa. Mallorca porta la seva pedra en sec a l'Aràbia Saudita. Un mestre marger ensenya l'ofici a joves artesans. De medi ambient, centenars d'eriçons morts cobreixen el fons marí de Mallorca. Sembla un cementeri. Artà es mobilitza per animar Enric Mas. Espanya recta als Estats Units per la medalla en el Mundial de Berlín. El Palma Futsal s'estrena a la nova lliga aquest divendres davant Santa Coloma. Altres titulars de la crisi migratòria: que calcinades 42 xaboles de migrants en un incendi en el polígon del Tarajal de Ceuta. El preu del petroli se modera fins als 106 dòlars, entre temors a un repunt de la inflació. 2 morts i 3 ferits després d'un atac de drons ucranians a 200 quilòmetres de Moscou. I de sanitat, més dimissions a Son Espases. Se'n va la directora d'infermeria, Natàlia Vallès, per desavenències en la gerent. De fet, SATSE demana el cessament immediat de la gerent de Son Espases davant una situació insostenible a l'hospital. del sector primari, la campanya de la Mola entra a la seva recta final en l'augment de preus. Localitzen per xarxes socials a la propietària d'una bossa en 2.828 euros oblidada dintre d'un autobús de Palma. I d'aquests són els titulars del diari Última Hora, on anem ràpidament a fer un repàs al temps. I anem a veure com tenim el temps a Mallorca per aquest cap de setmana. De fet, hores d'ara ja heu vist les temperatures més baixes que fa 24 hores a la majoria d'observatoris. Parlant d'entre uns 5 i 8 graus inferiors. Temps tranquil de setembre. Sol en general, nivells d'evolució, sobretot a Mallorca i Menorca, però no han de descartar qualque ruixadet puntual. Anem a veure aquesta previsió que es fa des de l'Agència Estatal de Meteorologia per aquest segon cap de setmana d'un mes de setembre. Se presenta marcat per l'estabilitat meteorològica en contraposició amb el temporal que va patir l'illa aquest dimecres passat. Ja ho sabeu, on va morir a la nit una dona i es van registrar alguns punts de Mallorca nombrosos incidents. La predicció de la Delegació Territorial de l'AEMET per aquest divendres 11 de setembre anuncia cels poc ennivolats o clars, amb algun núvol d'evolució diurna, temperatures nocturnes que es mantindran en pocs canvis o en descens, i les diurnes pujaran. Ho vent bufarà fluix variable amb brises costaneres. Demà dissabte 12 de setembre s'esperen cels poc ennivolats o clars, núvols d'evolució diurna, podrien deixar algun xafec aïllat i ocasionar-lo cap vespre. Les temperatures amb poc canvis, ho vam bufarà fluix de component tent i brises costaneres. Per diumenge, què diu l'AEMET, i de que els cels estaran poc ennivolats o clars, algun núvol d'evolució diurna, una jornada en la que les temperatures es mantindran amb poc canvis i ho vam bufarà fluix de l'est i nord-est amb brises costaneres. Mos avança l'AEMET que la setmana que ve començaran temps estable a Mallorca, que els cels estaran poc ennivolats o clars i les temperatures similars, mentre que ho vam bufarà fluixet nord i nord-est amb brises costaneres. I doncs ja no tenim alertes activades. Aquí a Pollença s'esperen unes jornades predominantment assoleades al llarg de tot el cap de setmana. Per demà, la primera part de la jornada, hi podria haver algun núvol i les temperatures màximes entre 30 i 31, però sí que la mínima ha de ballar molt, de 8 de 9. Anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. Aquí al Calvari, ara mateix, una temperatura molt més baixa que la que vos donàvem en aquesta mateixa hora totes aquestes setmanes anteriors, 23,7 graus. La mínima també ha estat més baixa, s'ha donat a les 7:30 del matí, de 8,5 graus ha davallat aquesta temperatura mínima. El vent ara està bufant a 4,8 km per hora, la direcció és de migjorn, l'humitat ha baixat un 52% i la pressió atmosfèrica es manté a 1.020 hectopascals. En un moll ara la temperatura és de 24,6, però ha de banyar molt aquestes nits tropicals per ell que s'han acabat, de 9,8 graus ha estat la mínima, això a les 4 de la matinada. El vent al port de Pollença està bufant de sud-oest, de Garbí, de Llebeig, ho fa suau, 1,2 km per hora. El baròmetre marca 1.019,7 hectopascals i l'humitat a un 71%. I bé, en principi no tenim cap alerta activada a la mà, una situació marítima favorable. L'Agència Estatal de Meteorologia per la zona de Formentor, Cap de Pere, vent de component nord. L'estat de la mà és de marejol, anirà disminuint, baixarà un metre a partir del migdia, no hi ha cap avís meteorològic marítim a la nostra zona. I doncs, sembla un dia bo per navegar amb aquest veig fluixet del nord i una mà relativament tranquil·la. I doncs, són les 9:52 minuts. Seguim. Bé, no sé si tenim misteri avui.
0: Ara ens anàvem, sí. Poden, sí? Poden fer qualsevol cosa. No és un misteri, però sí.
1: Què tenim?
0: Com que avui no faran cine, una recomanació... O parlem un poc més de la pel·lícula que se podrà veure avui vespre a Sant Vicenç. Recordant que hi ha cinema a la fresca, és gratuït, és la invasió dels bàrbars a les 8 de l'hora baixa a la plaça de l'església de Sant Vicenç. I res, dir-vos que se trata d'una producció espanyola dirigida per Vicent Monsonís, i que xerra és un drama ambientat entre els anys 30 durant el franquisme i l'actualitat, i parla d'aquesta història. Diu que el 1939 una Esperança era una jove conservadora en un museu del Prado que era interrogada perquè havia desaparegut un quadre que un coronel volia inquietar. 80 anys després, a l'actualitat, la seva neta, Aurora, cerca les seves restes a una de les fosses comuns del franquisme. Aquesta és la temàtica de La invasió dels bàrbars, una pel·lícula que, per cert, té molt bones notes, un 7,2 per Film Affinity, i que això, avui podeu, anava a dir, les crítiques estan bé, però podeu anar a crear-vos la vostra pròpia nota crítica si l'aneu a veure a aquesta hora baixa. A més, ja començarà a ser un poquet cinema a la fresca, un poquet, perquè un poquet de fresca ja tenim, ja no és tan terriblement calorós.
4: És que ja se pot dormir bé, que això és important.
0: I tant. I d'haver aquesta la recomanació d'avui, pel·lícula, i anàvem a posar una cançó. Conya, tenim una llista molt llarga de cançons de setembre.
2: Te n'hem enviat una.
4: Ai, me l'heu enviada.
2: Sí, l'heu enviada per xarxes.
4: Ara la cercaré.
2: Per xarxes, no, per
4: la cercaré perquè no ho tenia preparat.
2: Que varen dir que durant el mes de setembre intentaríem, no, Maria? Intentaríem...
0: Volíem posar cada dia una cançó de setembre, però cada dia hi ha coses. Cada dia no ho fem, però de tant en tant sí.
2: Sí, de tant en tant sí.
0: I hem posat Frank Sinatra, hem posat també la famosíssima d'Earth, Wind and Fire. Sempre diu Wind, és Earth, Wind and Fire. I avui toca Barry White, una altra veu clàssica, un altre gran cantant, que també li va dedicar una cançó que se diu September When I First Met You.
4: I també que l'escoltam, i bé, la gent ja ho veurem.

0: Que guapa, eh? I de la deixaran de fons, que mos acompanyarà fins a Nou Bolletí de les 10 per fer un repàs de l'agenda, així tindrem temps de tot. Bé, recordeu que avui hi ha música al carrer, Ball de l'Ajuntament, amb Trio, Cerdà, Errada i Bujosa.
1: Recordant també que si teniu entrades per anar avui al concert de Son Marc, que estan totalment exaurides, però si ja en teniu, a les 7:30 comença aquest concert del Quintet de Vent Metall de l'Acadèmia, 1830, i 3:15 abans s'obrin les portes.
2: També recordar-vos que l'Associació de Veïns del Port de Pollença cerca monitors per les activitats d'esplai del curs 26-27. Les persones interessades podeu contactar amb en Moisés o Desarbo directament al local de l'associació.
0: I la tercera edat de Colònia no atura. Ens aniran un cap de setmana que a la do un mes d'octubre. El preu és de 145 euros per persona. Heu de reservar l'oficina de l'associació i allà també vos informaran d'un viatge a Galícia, que també vos podeu apuntar.
1: I atenció, la quinta del 67, que són el que varen néixer el 1946, celebraran un dinar de germanor dia 2 d'octubre en el Cavallet de Dimon i les inscripcions se poden fer allà mateix fins dia 28 d'aquest mes i val 35 euros.
2: I avui també, potser recordeu que entre les 4:30 i les 9 podeu donar sang aquí en el PAC de Pollença i que heu de reservar cita a donasang.org.
0: I vos tornem a recordar que avui a Cinema La Fresca en la invasió dels bàrbars a les 8 a la plaça de l'Iglesi de Cala Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta.
1: De fet, a Sant Vicenç hi ha més activitats com, per exemple, el Cirque Art que se fa demà. Super Circo Z és un nom d'aquesta producció que podreu veure a partir de les 6, també a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç amb entrada gratuïta.
2: I també demà dissabte, dia 12, aquesta 38a Futbol Internacional, homenatge a Eladio Llorente. Això serà a les 5:30 al camp municipal del Barcoix.
0: Demà dissabte començarà el Festival Mahler. A les 8, al claustre de Sant Domingo, la sinfonia número 6, tràgica, interpretada per els encontres orquestrals de les Illes Balears, dirigits per Bernat Quecles, i les entrades a tiquetive.com.
1: I ens queda una altra activitat. Aquest diumenge hi ha concert a Sant Vicenç amb Natàlia Tascón i Delfí Moletes a les 7:30, també a la plaça de l'Iglesi. Si voleu saber un poquet més quina és la seva proposta, vàrem estar parlant amb ells aquesta setmana aquí a la ràdio i a la nostra web podeu recuperar idò aquesta entrevista.
2: I ràpidament, les exposicions. Al Jardí Joan Marc teniu aquestes fotografies guanyadores de la Serra de Tramuntana, a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo encara hi ha a Naturezza, de la dona Alfonso, al Museu de Pollença, a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia Pollença, al Club Pollença, exposició de Natxesc Ensenyat, a Can Llobera, memòria gràfica dels cartells i a l'Hotel Moguin, Cavall Bernat, material sensible fins al 13 de setembre.
3: Tres Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. El sindicat Comissions Obreres rebutja la proposició de llei de cogestió aeroportuària per les Balears aprovada pel Parlament amb suport de Més IPP i que ara es debatrà al Congrés dels Diputats. En un comunicat consideren que Aena no és la responsable de la massificació turística que pateixen les Balears i creuen que si es gestionen els aeroports des del propi arxipèlag no té per què i prevaldre l'interès públic o social ni tampoc creuen que la connectivitat serà millor.
5: Recorda el sindicat que Aena no costa dobbers a les arques de les Balears, ja que s'autofinança amb les taxes i la facturació de les empreses que fan una activitat comercial a les seves instal·lacions. Fer-la trossos, asseguren, només encariria la seva gestió, incrementaria els problemes i els primers perjudicats, asseguren, serien els illencs que haurien d'abonar bitllets més cars. També rebutgen l'argument que Aena sigui la responsable de la massificació turística, sinó que dona resposta a una demanda. I com a exemple comparen els casos d'Eivissa i Menorca. L'illa Pitiusa rep el doble de passatgers que Menorca i recorden, tot i que té menor extensió perquè té un model més centrat en el turisme. El que sí podria fer Aena, diu Comissions, és revertir la privatització feta el 2015 i que suposa que el 49% del capital sigui privat i també millorar les seves infraestructures.
4: I més qüestions. L'Euríbor continua la seva escalada a l'alça. Ja supera el 3,1% de mitjana al setembre i tot apunta més que no afluixarà després que el Banc Central Europeu decidís ahir, tal com es preveia, pujar els tipus d'interès. L'índex de referència que s'aplica per les hipoteques variables ja està un punt percentual per damunt del que ho estava l'any passat. I això encarirà les quotes que s'han de revisar aquest mes de setembre.
5: L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, assegura que la pujada del tipus d'interès ja decisió fa preveure que l'any passat, el 27 i 28, l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
6: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant a través 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
5: El Banc Central Europeu ha decidit pujar els tipus d'interès per l'encariment de l'energia i l'economista Montserrat no descarta un augment addicional enguany. Apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: I avui també vos expliquem que la intel·ligència artificial s'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar.
5: Segons el 8è informe d'opinió dels estudiants elaborat per la Fundació ANAR i Muto Madrilenya, són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
7: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
4: I de la plana estatal, notícia de darrera hora, acaba de dimitir el cap de gabinet de la delegació de govern a Ceuta. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma des del Marroc.
5: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets.
4: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Cuidar l'abadia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Que coneix la ceràmica, els silencis, els adents, amb un ofici molt ancestral.

0: Es divendres, toca que fer aquesta passejada per les petites possessions de Pollença i també per qualque carrer, perquè Miquel Àngel, Marc i en Joan Torres ja són aquí. Hem de fer una passejada per un oms de la toponímia. No hi anirem, tot i que ja no fa tanta calor. I no, jo no diria que no, ara, de fer una volta per un molí de Llinars, per Can Porquer, per un passeig Sara Alegui. Bon dia a tots dos, com anem? Com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Hola, Maria, bon dia.
1: Ara ja has anticipat de què parlarem avui, eh?
0: Mos heu preparat un menú molt guapo per avui.
1: Sí. Totes maneres, avui, sempre parlant de petites possessions, però avui parlarem d'un molí de Llinars, que no és cap petita possessió, senzillament és un conjunt de 100 molins que hi ha entre Can Serra, Llinars, Can Pontic o Can Aporrassa, és a dir, és això, és a dir, no és cap petita possessió un molí de Llinars, són petites indústries per convertir un blat en farina.
0: No és que formàssim part d'una única unitat econòmica familiar.
1: No.
2: Com a possessió tindríem Llinars.
1: Hi ha Llinars, que és una possessió, però això un molí de Llinars són propietats diferents, de gent diferents, etc.
0: I d'ara en parlarem, després de Can Porquer.
1: Sí, senyora.
0: I una passejada per un passeig, ara.
1: Per un moll, avui anirem un moll.
0: Beníssim. I de vinga, anem a molins.
1: Vinga, molins.
0: Encara no, bé,
1: un molí de Llinars.
0: No va ploure bastament.
1: Un molí de Llinars. Bé, un molí de Llinars és un conjunt de 7 molins fariners, és a dir, per fer farina, d'aigua, és a dir, moguts per les aigües de la font de Llinars. És a dir, són molins d'aquest de roda horitzontal, moguts en aquest cas per la font de Llinars. I estan situats a un coster de forma escalonada i normalment allà fan un nom d'un propietari o de l'arrendador. De fet, al llarg de la història, aquests molins tenen molt de noms. Sabem quins eren uns noms en el segle XX, però molt d'ells han tingut altres noms segles enrere. No és així?
2: Segle XX ho sabem.
1: Sí, el segle XX.
2: Perfectament.
1: Sí.
2: Ho dèiem Can Teixidor de baix, Can Soribelles, el Molí Petit, Can Teixidor d'Alt, Can Roqueta, Can Ventet i el Molí de Llinars.
1: Que Molí de Llinars se li diu perquè era propietat en aquest darrer de la possessió de Llinars. Perquè aquests molins no està clar de quina època són, perquè ja, just després de la conquesta, ja se'n parla d'aquest molí. Per tant, nosaltres ja donem per fet que en l'època musulmana islàmica ja hi havia aquests molins.
2: Ja tenim notícies des de 1241.
1: Exactament, això vol dir que abans ja devien existir.
2: Sí, 10 anys quasi després de la conquesta pel rei en Jaume. Ja tenim notícies.
1: Sí, sí, i damunt allà s'ha trobat molt de restes arqueològiques d'èpoques musulmanes i no sé si anteriors i tot. És a dir que...
2: El que a lo millor és un poc curiós ara que xerrem d'això és que aquest molí ja se dona Fra Dalmau de Fonollà, que era un comanador del temple, i que fa una venda, i en el document se diu Alqueria d'Imar. Imar, i clar, i això possiblement és Linar, però mira, la forma descrita de Im i Lin és el mateix. Im, amb Ima, i tal. O sigui que segurament era Linar, el que passa és que està mal escrit o mal interpretat.
1: Sí, perquè clar, el document de fa 700 o 800 anys ve de saber com està escrit tot això. De totes maneres, pareix que és un nom en Llinars,

0: Demanes permís?
1: Hombre, sí, el jefe és el jefe.
0: Conta-mos, conta-mos.
1: No, no, la qüestió està en que el Molín de Llinars està allunyat de la vila, de Pollença, i tot allà realment són tres famílies que estan sempre en aquest molins. I clar, les festes, les reunions, tot això se feia pues, en qualsevol dels molins, i se casaven entre cosins i hi havia molta relació, i això podia produir, que de fet va produir molta endogàmia i en tot el que això representa.
0: Estan xerrant de quin segle ara?
1: Estan xerrant,
0: en general.
1: En general, estan xerrant des de, podem dir, de 1500 i abans, o sigui que...
2: I aquests molins varen deixar de funcionar aproximadament d'haver l'any 1958. Eren com a petites indústries, un molí de Llinars. No és allò que era... Hi havia possessions que tenien un molí. Però en aquest cas no. Eren petites indústries que la gent anava allà a moldre un parell de sacs de blat per convertir-los en farina. I de més o manco, per les informacions que han replegat, més o manco fins a l'any 1958 varen funcionar aquests molins, i que no, de vegades aquests molins també tenien un petit hortet, una soll, un lliner per complementar els ingressos de la feina de moldre blat.
0: És a dir, que hi anava gent que no era de la zona, o de prop
2: a moldre, sí. Així com hi havia, ja dic, possessions que tenien molins, en aquest cas, ells feien feina per tercers.
0: És a dir, que... Com un font que anava la gent a coure lo seu, lo que
2: sí,
0: havia cuinat.
2: Sí, senyora. I...
1: Bé, i què més continuem amb notícies històriques, sí. Que el llibre del repartiment, perquè formava part del Raal a Ben Casim, i també de l'alqueria Canàlig o Canàlig, com Fartàlig, com Baris, com aquesta denominació. I ara a Ben Casim ha quedat com Can Serra, no és així?
2: Sí, això se la coneix com a Can Serra, sí.
1: O sigui que ja en el segle XIII, el segle XIV, ja tenen aquest topònim. I, bueno, tenim un parell de notícies aquí de 1246-1296.
2: Que ja parlen de
1: 1296.
2: Que parlen de distintes famílies que ja ostentaven o explotaven o eren propietaris d'aquests molins. Hi havia la família Pellicer, per exemple. Hi havia la família Lledó, Martorell, de mal nom Teixidor. És a dir... Aposta molt de molins, un nom que tenen, bé, tant per un nom de propietari, per qui el va explotar, per un nom o per un mal nom de l'explotador. De fet, un molin de Llinars és una cosa tan singular, és a dir, anant a Pollença, a la carretera de Lluig, antes d'arribar a Can Serra, que perquè, clar, és un conjunt de set molins de forma escalonada, que l'any 1990 se va declarar bé d'interès cultural la categoria de lloc històric, precisament per els seus valors etnogràfics, històrics, en fi, tot allò que realment dona, i paisatgístic, perquè realment és un lloc especialment. I bé, i com sabeu, fa, per tant, 36 anys que se va declarar bé d'interès cultural a iniciativa particular, a més, és a dir, que ho Consell de Mallorca i aleshores ja ostentava les competències.
0: Sí, clar, a més, deu ser totalment únic, perquè necessites sí, perquè... aquesta orografia concreta. Set
2: sí,
0: són molts.
2: És únic, però, per exemple, ara parlant de molins, i molins eren, com el seu nom indica, per moldre blat i convertir-lo en farina. Hi ha tres tipus de molins de vent, és a dir, moguts per un vent, molin de sang, mogut per una somera, un asa o una mula, i molin d'aigua, que la mola la movia l'aigua d'una font. A Pollença té la singularitat que té, la majoria són molins d'aigua. Són molins d'aigua, és a dir, moguts per aigua, i això implica l'existència d'una font prou que valosa per poder moure la mola d'un molí d'aigua. És a dir, que Pollença, un altre conjunt que hi ha, crec que sis molins, és Ternelles i l'Horta. Allà hi ha

0: molí de Can Carme, un molí de Can Petit, un molí de l'Estret, un molí de Can Banya, de Can Jura i de Can Punxa, que són també és un altre conjunt, però paisatgísticament no és tan espectacular perquè estan ben bé amallats, discrets. Clar, el molí de Llinars precisament té aquesta particularitat paisatgística que va fer que l'any 90 se declarés bé interès cultural. I, clar, perquè hi hagi molins, hi ha d'haver fonts. No és vera, Quina és la font que mou tots aquests molins?
1: Pues és la font de Llinars.
0: Molt bé.
1: La font de Llinars, que després tenim...
0: La font de Llinars, que és una font que no només s'empleava per moure un molins, per moldre un molins, sinó també és una font que ratllava les finques de baix, concretament Can Ponteco, Can Aborrassa i Can Serra. De fet, a Can Serra també tenen un molí, ja no forma part d'un molí de Llinars, però també tenen un molí. I és una font que ja està documentada, ja crec que ja l'any 1241 ja està documentada, vol dir que ja era una font que segurament s'utilitzava en èpoques musulmanes.
1: Bé, i que mou totes les... els set molins.
0: Set molins, perquè sempre...
1: Més el molí de
0: Can Serra.
1: Sí. També abans, que no forma part, diríem, de les tires de molins.
0: Exactament. Un molí, la font de Llinars està dins l'usina, darrere la possessió i darrere l'hort. Darrere l'hort hi ha la font de Llinars, que és una font de mina molt llarga, té 40 metres de llarg, i que, bueno, és una font guapa, i d'aquesta font l'aigua se'n va haver de Siquis, primer a ratllar l'hort que hi ha allà dalt, l'hort de Llinars, i llavors travessa tots els molins, i llavors va a Can Serra i a Can Aborrassa per ratllar els horts d'aquestes dues finques. I d'això és... I de la font de Llinars l'aigua va a una cosa, a un safareig que li diuen la Bassa. La Bassa és un lloc prop de les xases de Llinars, on allà s'acumulava l'aigua i a partir d'aquí se distribuïa l'aigua, ja sigui a l'hora de moure un molins o per ratllar les finques de més a baixa. Se diu la Bassa, ja digui, està, crec que és quadrangular i està per davant de les xases de Llinars. I allà, primerament, l'aigua de la font va a la Bassa i de la Bassa se distribueix més enllà. I llavors també hi ha la Siqui, hi ha una Siqui...
1: De la font, també.
0: La Siqui de la font de Llinars, que és una Siqui, un temps era de material o de taula, i avui en dia, com gairebé tot és de plàstic o de goma, que distribueix l'aigua a les distintes finques i finquetes. Això era la font, però podríem parlar d'un molins, ja, o no? Podríem parlar d'un nom d'un molins. De baix a dalt. Des de baix.
1: Jo he dit abans, he citat així per damunt,
0: els
1: noms actuals, i podem tornar a repetir que seria...
2: De baix a dalt, però.
1: De baix a dalt.
2: Anar contracorrent, anar en direcció contrària de l'aigua.
0: Sí, però...
1: Podem començar de dalt a baix.
2: No, és igual, com vol jo.
0: Però de baix a dalt, clar, és a dir, ho feim com si anàssim... Com si pujàssim,
1: Exacte, bé, anant d'excursió. Anant d'excursió per camí vell de Llinars.
0: Exactament. És a dir, primer anàvem de Pollença cap a Lluc, per un camí vell de Lluc, i ens davant Llinars, quan ja veiem un salt, agafam un camí de Llinars, no és vera?
1: Així és.
0: Un camí de Llinars, que és un camí actualment, és un camí apte per anar-hi vehicles, un temps era un camí empedrat, un camí petit. I quin és el primer molí?
1: Pues és el de Can Teixidor de baix, que realment aquesta gent abans se deia molí d'Antoni Feliu, bueno, ha tingut altres noms, però el més conegut és molí d'Antoni Feliu.
0: I el Can Teixidor de baix, anteriorment molí d'Antoni Feliu, segurament és un molí més gran. Avui en dia tots els molins s'han reconvertit en habitatges, en vivendes, en xalets, etc. Però aquest és sense cap dubte més gran. A més, té una horta així mateix grandeta. i per exemple tenia localitzat també la família Martorell Melià, qui vivia el Martorell Torrandell, qui ha viscut
1: exacte.
0: En aquest molí.
1: És que les famílies, tornem a repetir, són Pellicer, Martorell, Pellicer demà el nom Pau Carro, Martorell demà el nom Tixador, i l'altre és Torrandell,
0: Bueno, i després de Can Teixidor de baix...
1: Aquí, precisament, mira, família Martorell Melià, i l'any 1888 hi havia la família Martorell Torrandell, o sigui, són cosins.
0: Exactament. I de, a part, el primer és el Can Teixidor de baix, i llavors ja ve.
1: Després tindríem el de Can Solivella, el molí d'en Solivella, que és el segon molí, i també és, ara mateix és un gran xalet, i antigament moria just quan un tram de psiqui, quan queda, d'això queda un tram de psiqui i el forat del cub, això és el que hi ha.
0: La que queda d'aquest molí de Can Solivelles o d'en Solivelles.
1: Sí, no, tenim una foto abans de ser esbocat en les rutes amagades. De...
0: Llavors ve un molí petit.
1: Aquest Solivelles és molí, també li van donar nom de Can Pau, o Can Pau Carro.
0: Exactament.
1: Està molt mesclat, Això està molt mesclat.
0: Això era un molí d'en Solivell. Llavors ve un molí petit, que està just de vora un molí d'en Solivell, està un poc atamallat, i és un molí, com diu el seu nom, un molí petit. Llavors ja ve...
1: Després tindríem el molí de Can Teixidor dalt, que és un dels que està més ben conservat, però també està fet un xalet.
0: Sí, tots s'han reconvertit en habitatges, com de fet gairebé totes les cases de fora vila d'Impollença. Això és Can Teixidor dalt, que també sembla que se va dir temps enrere que molí d'en Pellicer.
1: Tornem a lo mateix. Pellicer, demà el nom Pau Carros, Martorell, demà el nom Teixidor, i aquest... Torrandell.
0: Exactament,
1: Demà el nom...
0: I llavors, després de Can Teixidor dalt ve Can Roqueta, que també ha tingut altres noms, és a dir que Can Roqueta, molí d'en Roqueta, de na Teresa Roqueta, en fi, ha tingut distint noms, és a dir, de molí de na Teresa Roqueta, molí d'en Roqueta, Can Roqueta, i està, un camí li passa per davant i està part damunt un Can Teixidor dalt, I després de Can Roqueta...
1: Tenim el Can Ventet, que li deien en aquest segle passat, que és el sisè molí,
0: l'últim. I has tingut altre nom, Can Ventet, per
1: aquest,
0: mi,
1: aquest surt de molt de documentació com a molí d'en Llobera.
0: Molt bé. Molí de Llobera. I en el final de tot, i darrere de tot, se diu un molí de Llinars, que és un molí d'aigua també, però que pertany a la possessió de Llinars, per tant aposta a tenir un nom de molí de Llinars, és el darrer molí, llavors ja ve la possessió de Llinars, això és un molins, ja vos he dit que a Pollença, a Mallorca hi ha molín d'aigua moguts per aigua, per fonts, molins de vent mogut per vent i molín de sany moguts normalment per un as o per una somera, per una mula, és a dir, de qualque manera per força animal, això són, i a Pollença són majoritari un molín d'aigua, això vol dir que implica l'existència de fonts prou potentes, A Pollença tenim les distintes fonts de Ternelles que movien un molí que hi ha dins Ternelles i que hi ha a l'Horta. Hi ha un molí de Cuixat per la font de Cuixat, que era un molí d'en Coig i un molí de Cuixat. Un molí de Cala Molins, que no sé si era per la font de Can Martorellet.
1: Era la font de Can Martorellet i va moure dos molins.
0: Dos molins. Llavors hi ha la font Peixer d'un Molina, que també molia un molí allà. I llavors una altra que no és una font, que en aquest cas és un torrent, que és un molí d'Humadrava, que era en aquest cas eren molins de quatre moles que replegava l'aigua d'un reig, en aquest llarg d'un torrent, que és un torrent que du molta d'aigua de cap a cap d'any, i en aquest cas era un molí, és un molí de quatre moles, és únic, i que en aquest llarg no és una font, sinó és un torrent. Això són un molí
1: de vent,
0: un molí d'aigua de Pollença. Ja molí de vent, n'hi ha molt pocs a Pollença.
1: Qualque dia per enxerrar.
0: Sí, molí de vent, i molí d'aigua ja no en parlem.
1: Continuem, idò, si tenim un altre puesto, un altre lloc, dins aquesta zona, que serien els parats.
0: Sí.
1: Que ja tenim notícies d'ell de 1657.
0: Sí.
1: I aquell fa partió en Son Serra i el Molín de Jaume Pellicer.
0: Sí.
1: També se li diu parats damunt, o hi ha els parats damunt.
0: Sí, sí.
2: I què són els parats, exactament?
0: No, és una propietat de qui hi ha entromolins.
2: Però també antiga, que també ja està documentada de fa temps.
0: Sí, sí, 1657,
1: al Manco.
0: A mitjan segle de set ja està documentada.
1: I segurament és anterior, perquè això és un cabaret de l'hospital de 1657, i abans tenim un munt de cabreus, el que passa és que potser estem amb un altre nom i jo no l'he recollit. Sí.
0: I llavors tenim noms de molins que no saben quin bé quin eren. Hi ha un molí de baix, que ja és conegut, ja en parlen d'ell en 1598, i un molí d'enmig, que també està documentat exactament en aquesta època, ja pertanyia a un capellà, en Joan Pellicer. Bé, ho dic perquè hi ha hagut noms que avui en dia han desaparegut. Nosaltres hem comentat un nom del segle XX, que és Can Teixidor de Baix, Can Solivell, un molí petit, Can Teixidor d'Alt, Can Rogeta, Can Ventet i un molí de Llinars. Però en temps d'història, en segles 14, 15, 16, 17, 18 i 19, han tingut altres noms i de vegades segons quins no sabem ben bé quines.
1: Sí, molt conegut el molí de Pau Carro. Que Pau Carro, que era el mal nom.
0: Sí, sí.
1: De
0: Can Solivell, no?
1: Exacte, sí. El nom de Pau Carro ho dic perquè sortirà també en la toponímia de la Costa de Pollença.
0: Sí.
1: Està en Formentor, la part de Formentor, entre la Pedra Alta i el Forat. Allà hi ha un lloc que se li diu Molins d'en Pau Carro. No sé ben bé per què, però se li diu també Molins d'en Pau Carro.
0: Molt bé. I ja t'ho dic, bé, no sé si hem de parlar darrere més d'un molí de Llinars o anem a...
1: Sí. Això és conegut també com les tires de molins.
0: Sí, així ho diu un mapa general de Mallorca, les tires de molins. Però bueno, els reconeixem com un molí de Llinars perquè és una fita paisatgística i, de fet, l'any fa 36 anys se va declarar bé d'interès cultural com a lloc històric.
1: Hi ha molta documentació antiga sobre aquest particular, sí. Però no m'ho sentim.
0: Exactament. Això, ja ho dic, avui hem començat parlant d'un molí de Llinars, que no és una petita possessió, sinó és un paratge que té tota una sèrie de petites propietats de molins, fariners, moguts per aigua, per l'aigua de la Font de Llinars. I ara volíem parlar d'una altra, això sí, d'una petita possessió de Pollença, que darrerament està molt alterada, que se diu Can Porquer.
2: Bé, deixem un molí, deixem l'aigua cap a Can Porquer.
0: Més cap a Nuplà. Era una possessió situada entre l'Hort de Son Brull, Can Mosqueroles i Malallarba. Tenia unes 50 cordades d'extensió i més o manco al llarg de la història no va canviar molt. Sabem un nom de qualque propietari, no és vera?
1: Sí, 1484 ja surt un tal Jordi Porquer, que era, diu que era propietat d'una alqueria anomenada Montserrat, que podria ser la denominació anterior d'aquesta possessió. Realment, el nom anterior seria l'alqueria a Ben Jafar, que també dita Ben Jafar.
0: Sí, sí.
1: I quasi sempre que cita això en el document posa Vulgariter Mont Alegre, o sigui, vulgarment conegut com a Montalegre. Montalegre,
0: sí.
1: Montalegre ha desaparegut, però ja està documentada així com a Rafal a Ben Jafar de Sir Llobades, que li va correspondre al temple.
0: I ja t'he dit,
1: en 1584.
0: En un segle XV i en un segle XVI també seguís en propietat, en aquest cas, d'en Gori Porquer.
1: Exacte.
0: D'en Gori Porquer, ho dic perquè...
1: Porquer, com el son Porquer. Perdona, que ho dius per què?
0: No, ho dic perquè un nom de Porquer, un nom de propietari dels segles XV i XVI, evidentment és el que va fer que aquesta possessioneta se digui Can Porquer. Que antes va ser dit d'una altra manera, no és veritat?
1: Sí, Son Porquer, precisament. I en el cabreu de 1657 mos surt que era propietat, és curiós això, era propietat dels pares del convent de la Cartoixa.
0: Li va ser propietari de... de capellà, de frares, eh?
1: Sí, dels cartuixos.
0: No sé si és per això que hi ha un oratori dins les xarxes de Can Porquer, eh? Per el fet de ser així. Què més hem de dir? Bueno, i des del final dels 80 hi ha un camp de golf, i una urbanització a Can Porquer que fa que avui en dia ho som entès que direm, ho camp de Conreu que direm, ho camps que direm,
1: està desaparegut.
0: És a dir, no se pot identificar realment. Però, bueno,
1: ocupat per el
0: carrer del camp de golf. Clar, la feina de replegar noms ho van fer amb anterioritat, que se reconvertís això en un camp de golf i una urbanització.
1: Sí.
0: Hem de començar parlant de Conradissos.
1: Sí, però ja que hi som, podríem afegir el porquè, qui eren els porquè.
0: Vinga, sí, gent important.
1: Gent important de Pollença, que van ser propietaris del Puig d'en Porquè, en el Calvari.
0: Sí.
1: Se deia Puig d'en Porquè. I al Manco des de 1515 donàvem nom a una illeta envoltada pels carrers Horta, Lleó i Roca Tomàs. Aquesta illeta era illeta d'en Porquè. Okay. I, bueno, i ja sabem que el Calvari pues, tenia una denominació anterior diferent, sí.
0: Que de fet ja hi ha un xerrer que es diu xerrer de Porquer, que ja fa un nom d'uns antics propietaris
1: està entre el carrer de les Creus i l'escalinata del Calvari.
0: Sí, molt bé.
1: I ara ponen ja a veure els Conradissos.
0: És a dir, d'un Conradissos que hi havia un temps a Can Porquer. És a dir que, bueno, de fet, una part de Can Porquer, de fet, Can Porquer, el tema de Conradissos estava dividit per un camí, i s'ha de alt camí i baix camí, és a dir, ho som entès que hi havia la part de damunt s'ha de alt camí, i el que s'estava a la part de baix del camí s'ha de baix camí, això no som entès situat a baix. Alt camí i baix camí eren dos noms que hi havia a Can Porquer per destriar, ho som entès, a una banda i a l'altra del camí.
2: Pràctic,
0: sí.
2: Pot entendre.
0: Què més tenim?
1: Pues el cant dels polls.
0: Sí.
1: Estava entre el bosc i el bosquet,
0: sí.
1: Que era un cant de conreu en presència de polls. Polls, l'arbre.
0: Sí, polls, pollancres.
1: Populus nigra.
0: Sí, dins aquest cant de polls hi havia un pou, per cert. I llavors venen dos topònims d'aquests que sempre parlant, que és Uclòs i Ucloset, que són, com sempre, les terres més bones d'una finca se diuen Uclòs o Ucloset, en aquest cas. Uclòs està part de baix les xases, confront d'en Can Polotà, i Ucloset està més avall d'Uclòs, encara. Què més tenim?
1: Tenim Figueral d'en Porquer, que ja tenim notícies des de 1609.
0: Sí.
1: El Figueral del Moro, que ja es trobava darrere les cases de Can Porquer. I l'altre, què més?
0: Llavors, la iaia que està entre les cases de Can Porquer i Malagarba Petit, i una iaia, com han dit altres vegades, és un terreny de conreu de forma triangular. Això és una iaia. I llavors tenim una rota.
1: Una rota mesquina, quin nom?
0: Una rota mesquina que està a la part dalt del Puig d'en Xatlà, i se diu mesquina perquè la terra era especialment magra. I aposta se de mesquina, de mesquí, de magre, de pobre. I llavors començaria un cementer, o no?
1: Sí. Cementer de Calviato.
0: Sí.
1: Està situat a l'entrada de Can Porquer, des de la carretera de Palma, i a l'enfront de Calviato.
0: I llavors hi ha un cementer de la Figuera, que està a la part baixa de la rota mesquina, i és curiós allà perquè un oliver, perquè hi ha una figuera que sortia d'una soja d'una olivera, i cridava tal l'atenció.
2: Com és això,
0: era una olivera, vull dir, se diu cementer de la Figuera perquè aquesta figuera sortia d'una soja d'una olivera, és a dir, que suposa que estava mig morta i va sortir i tal. I posta, clar, era tan singular que era un nom, que donava nom a aquest cementer.
1: I altre cementer seria el de les oliveres mudades. Oliveres mudades, que està situat a la part de baix de Can Porquer, confrontant amb el camí.
0: I llavors hi havia, entre la casa i el bosquet, hi havia un cementer que se deia cementer part de baix de la casa. Però a part, això són un Conradissos, però a part d'això, allà hi havia un bosc de l'Usinà, perquè una part important... Bé, de fet, Can Porquer, hem de dir, està en un coster de mitjor d'ho pui d'enquellar. Eh? És a dir, ho pui d'enquellar ja havíem parlat quan vàrem parlar de mala llarba.
1: De mosqueroles.
0: Exactament. És un putxet que confronta amb un parell de finques. Té 118 metres d'altitud i en gran part està ocupat, cobert per eusinar. Ja dic, ja en porti, ja en mosqueroles i mala llarba. I per aquest nom, en què fa referència aquest nom de pui d'enquellar?
1: Bueno, jo tinc ara que en recordi d'Escatlà, del nom d'Escatlà.
0: Sí, que perquè Son Brull també era el que havia Escatlà per mi, no? O d'Escatlà,
1: antigament. Bueno, incloïa el Puy de Escatlà.
0: Sí.
1: Ara tenim l'Hort de Son Brull, que darrere justament està el Puy de Escatlà.
0: Sí, senyor. Bueno, això era el Puy d'Escatlà. Llavors, ja dic que no podien gelar gran part cobert per eusinar i se diu el bosc de l'eusinar.
1: El bosc de l'eusinar. Puy de Carla tenia altres noms, o sigui que
0: sí, també ha tingut altres noms, sí.
1: Puy de Camosqueroles,
0: sí.
1: Puy de Mané, Puy de Calafell, o sigui...
0: Ha tingut altres noms, històricament parlant. Ja dic, i en part està cobert per lo que som com el bosc de l'eusinar, que és el que se coneix gran part del coster del Puy d'Enquilar que està dintre en Portier. Llavors hi ha el bosquet, que el bosquet avui en dia, quan van fer el camp de gol, el van retear molt, i està a la part baixa de Borja Antoni Pau.
2: I amb tot això que mos deis, mos hem d'imaginar que en Portier, comparat amb Pollença, petita, molt petita, mitjana...
0: Bueno, és una possessió d'unes 50 quarterades, històricament parlant, per tant, una possessió mitjana, que diguem. No és...
2: I d'importància, mitjana,
0: és una possessió mitjana, com moltes altres, i llavors ja més podríem parlar de...
1: del coster, del Padastre.
0: Sí.
1: És un coster que està a llevant del Puig d'en Carlà,
0: sí.
1: Entre el bosc de l'Alxinà i el cementer de la Figuera.
0: Llavors, a dalt de tot el Puig d'en Carlà hi ha un lloc que li diuen el Pla de Can Mosqueroles, i el Pla de Can Mosqueroles, de qualque manera, avui en dia està cobert per eusinar, però és un lloc relativament pla que confronta en Can Mosqueroles, pla dalt del Puig d'en Carlà. I què més? I res més. I d'aigua, què tenim d'aigua? Què tenim molta d'aigua per allà?
1: No, un pou. El pou del Cant de Poix, que ja he citat anteriorment.
0: Sí. Que és un pou antic, que és un pou ja documentat a final del segle XIX. És a dir, que el pou de...
1: Sí, aquest interrogatori que hem xerrat tantes vegades que se diu, ja figuren tots els noms de pous, possessions... Ai, perdó. Pous, cinis, torrents...
0: I tot això,
1: de l'aigua que havia Pollença. Això se va fer per part de l'Ajuntament i se va enviar
0: a la Diputació. Tenim un avenç a Can Portier, que és l'avenç de Can Portier, és un avenç que té seguiment topogràfic, i llavors hi ha un camí de Can Portier. Un camí de Can Portier, que és un camí que va de la carretera de Palma a la carretera B del Cudi. Però també se li deia un camí que travessava per l'interior de Can Portier. Però en tot cas, el camí de Can Portier va de carretera de Palma a carretera B del Cudi.
1: I també és un nom ja que ve de lluny, perquè en el cap breu de 1687 ja figura aquest camí.
0: Aquest camí, sí senyor.
1: No vol dir que no figura anteriorment, però bueno, això és la primera vegada que hem trobat el nom de camí de Can Portier.
0: Antes ja ho hem comentat, a les cases verds de Can Portier hi ha un oratori, que era un oratori privat, reservat per la família, i que crec que hi ha una visita del bisbe, no sé si en el segle XIX, a Can Portier per veure o per beneir, no sé si, aquest oratori, que està dins les cases verds de Can Portier. I no sé si hem de parlar res més de Can Portier.
1: Jo crec que amb això ja...
0: Ja n'hem dit prou.
1: Ja m'he enredat suficientment.
0: I clar, i ara parlarem... Avui sempre havíem parlat de carrers de Pollença i avui parlarem d'un carrer de Moll.
2: Avui mos feis anar d'una banda a l'altra, del municipi.
0: Sí, sí, sí, però sempre ho hem dit, hem d'anar d'una banda a l'altra.
2: I donen cap a una Moll.
0: Vinga, i avui en Joan mos il·lustrarà sobre el passeig Saralegui, que és un passeig que hi ha entre Enginyer Roja, és a dir, la placeta, és a dir, l'Hotel Puerto, fins a el Pont de la Gola. I quantes que li posaran aquest nom?
1: Bé, se posa en el ple de l'Ajuntament de Pollença el dia 10 de desembre de 1927.
0: Molt bé. I qui era aquest personatge, en Saralegui o Alfredo Saralegui? Qui era aquest personatge?
1: Aquest Alfredo Saralegui era un mariner espanyol, sí, nascut en el Ferrol, a Corunya, el 1883, i redactà un projecte de pòsit de pescadors i el butlletí de pesques.
0: Pòsit de pescadors que hi havia en un mall de Pollença, no?
1: Exacte, aquí teníem les abejas de la playa, al sí, principi, sí, i després se converteix en pòsit de pescadors i més tard en confraria de pescadors.
0: De fet, quan se'l va declarar, quan se'l va acordar que aquest passeig de primera línia se deia passeig Saralegui, qui ho va demanar, crec que era el pòsit de pescadors, eh? És a dir, que estaven contents d'ell perquè realment havia contribuït a crear tot això.
1: Exacte, ell era... havia creat això, el pòsit de pescadors, el butlletí de pesques que havia tal, i va ser nomenat director de la Caixa Central de Crèdit Marítim,
0: sí,
1: i des d'aquesta posició va ajudar molt d'interès i subvencions a la... a la cofraria o les abejas de la playa,
0: sí,
1: o pòsit,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: aquí de Pollença.
0: I a més aquest senyor va venir a Pollença, va venir a Pollença...
1: Sí, perquè el varen declarar en l'any 1923, els pescadors le varen anomenar com a president honorari perpetuo, i el president en aquell moment era Costa Llobera, però era només de nom,
0: sí, sí,
1: però el que va ser anomenat president honorari perpetu encara ho és, era el senyor don Alfredo Saralegui Corellas.
0: I així tot, dic, l'any 27 se va acordar posar passeig Saralegui, però no sé si era a final dels anys 40 i va el va rellevant aquest nom o no.
1: Sí, però abans de tal, sí, comentar que els pescadors li tenien tant, volien agrair tant que volien que se posassi el nom del carrer des del far fins a, al pont no, fins a Can Quarassa.
0: És a dir, tot el passeig de primera línia, no només el que han dit d'Enginyer Roig i Pont de la Gola. Eh?
1: No, aquí varen retallar l'Ajuntament, però on així és un gran passeig.
2: I no, efectiu... no, és que no sé si m'he sentit bé. Idò, Alfredo Saralegui era enginyer. Què era?
1: No, mariner.
2: Mariner,
0: sí, sí, mariner, però ja va jugar un paper molt important per la creació d'opòsit de pescadors, sí, i de permetre la venda sense intermediaris de peix, etc. directament.
2: Però
0: és a dir, aquest nom que s'ha parlat l'any 87, l'any 1927, perdó, no va durar sempre, Nervera.
1: No, però abans d'això, sí, volien recordar que se va acordar posar una placa al passeig Saralegui,
0: sí,
1: perquè va venir, venia a visitar un moll.
0: L'any 32.
1: En l'any 32, sí, sí, sí, sí, se va descobrir la placa en la presència d'aquest personatge i de les autoritats. Això queda, està molt ben posat, sí, el periòdic L'Almudaina, sí, de l'any 32. Explica perfectament tot el que se va fer.
0: Sí. No sé si perquè això se va passar durant la República, perquè l'any 49, ja en el començament del franquisme, sí, lleven aquest nom de passeig Saralegui i li posen un altre nom, no és veritat?
1: Clar, posen com tant de carrers, noms de militars i noms de persones.
0: Sí.
1: En aquest cas se l'adjudica al coronel Llorente, que era Antoni Llorente Solà, que era el cap de la base militar d'hidroaviones del port de Pollença, i se dona el nom també degut a la seva intervenció en la voladura de la punta de la Troneta, que feia el fenomen aquest de la roca salada que feia tant de malbé no tan sols a Pollença sinó als pobles veïnats.
0: Veïnat, sí.
1: Pegava la mar quan era de mestral, sí, i de nord, de tramuntana, pegava, aixecava molt de polsim, aquest polsim, el vent, lo duia fins inclús a la Pobla, i era la salada i feia molt de malbé. Si un detall que m'he fixat és que hi ha molt de cipressos entre aquí i la Pobla, hi ha molt de cipressos, i tot mirant a la part de tramuntana.
0: És a dir, tot per evitar que la Saladina els hi pellés un conreus, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Bé, idò, l'any 49 se lleva passeig Saralegui i se posa passeig Coronel Llorente, eh?
1: Sí.
0: Per la seva participació a la voladura.
1: Exacte, però ja, després podem fer 5 cèntims sobre la voladura, sí. Aquesta, si tenim
0: però,
1: temps.
0: Però llavors, quan sí. Però aquest nom de Coronel Llorente també se torna a llevar ja l'inici de la democràcia.
1: Tots els noms de carrers que tinguin res a veure en la dictadura
0: i se recupera un nom de Passeig Saralegui l'any 1979, eh? I també en aquesta època se lleven altres noms a militars,
1: però són relacionats sí. En la punta de la troneta, en la voladura,
0: sí, el general Frutos, que se dirà Carrer Formentor, tinent Coronel Llorca, Atilio Boveri, és a dir, l'any 79 ja sabeu que a Pollença varen llevar quasi tots els noms franquistes, tant de Pollença com d'un moll com que a la Sant Vicenç, i en aquest cas també se va recuperar el Passeig Saralegui, posat l'any 27, llevat l'any 49 i recuperat l'any 79, 1979.
2: Fantàstic. Molt bon. Bona història també la d'aquest
0: Passeig
2: Saralegui. Alfredo Saralegui, doncs ja en sabem un poc més.
1: Sí. Alfredo Saralegui Corellas.
2: Molt bé. No sé si d'ell voleu afegir res més.
1: No, ja aquest nom que l'han donat de Coronel Llorente. Ah, per cert, aquí sí. Sí. Tot relacionat amb la voladura de la punta de la troneta. 40 tones,
0: sí.
1: d'explosius que se va. Bueno, un impulsor, un que va a tal, va ser el governador civil, que era José Manuel Pardo de Santayana Suárez, y después el general de aviación, Eugenio Frutos Dieste, y se le va a nomenar al governador fill adoptivo de Pollença. Que no s'ha llevat encara.
0: I però tampoc n'hi ha cap carrer ni cap placa que ho recordi.
1: Però no hi ha cap placa ni tal, però se li va donar nom al carrer Alcúdia, l'actual carrer Alcúdia, era el nom que l'havien de donar, el que passa és que no se va posar cap placa, però era, adoptant aquest acord, governador José Manuel Pardo Suárez, i havia de donar nom això, al carrer Alcúdia, no se va posar. I tampoc s'ha llevat en cap moment això, o sigui, és una cosa que està a l'aire, és com tant de noms que encara que són franquistes,
0: sí.
1: Que allà estan.
2: Suren sí, sí. Per allà.
1: Sí.
2: Sí que va donar també, va ser un moment, un fet important, aquesta voladura de la punta de la tronata. Molta gent implicada i, per lo que veig, el reconeixement en el que ho van fer va ser gros.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I, bueno, i tenim el nodo que va fer aquesta filmació.
2: Sí. Per sort
0: està recollit per un nodo, la voladura, perquè efectivament va ser un fet històric,
2: No va solucionar o no va solucionar?
0: En part, no totalment, eh? No. Això diuen, eh?
1: Va llevar un braç de la trona, una petita part de la trona, però
0: sí.
1: no se va solucionar.
0: Exactament.
2: Sí. Encara, impensable, ara, una cosa així.
1: Sí, bueno, però encara la gent no sap aquestes coses, i he vist xalets per la part allà de Silles, sí. I de tot això, mirant cap al nord, sí. La porta d'entrada, sí. I això... Tots els antics, ningú mira cap al nord.
0: Clar,
1: tots miren cap al sud per tenir el mal temps darrere.
0: Sí, sí.
1: Però ara, com que la gent no ho sap, posen... I clar, després tenen problemes.
0: Sí, sí. Que... sí, sí, sí, senyor.
2: Molt bé, bueno. Idò, Joan Miquel Àngel, hem acabat la passejada.
0: Hem acabat la passejada, crec que avui hem anat a la Vall d'en Mar, que no Molín de Llinars, allà hem anat més per Uplat, que és Can Porger, i hem acabat en un moll, que en Joan mos ha contat històries d'un Passeig Saralegui.
1: Bueno, Joan, i tu?
2: I tu. Moltes gràcies a tots dos. Fins la setmana que ve encara seran petites possessions.
0: Sí, senyora.
1: Fins a final de mes, no?
0: Exactament, fins a final de mes parlarem de... Ja dic, avui no hem parlat d'una possessió, perquè Molín de Llinars no és cap possessió, però hem parlat d'una possessioneta, Can Porger, i d'un paratge format per 7 molins fariners.
2: Fantàstic, gràcies, com sempre.
0: Vinga, a vosaltres.
1: Adéu.

0: Hola, Beba Radio.
1: No, Beba no,
0: la Teba. No, dic la Beba. Radio Polla. Radio amb la Beba. Radio Polla, ser la Beba Radio.
2: La Teba Radio.
0: Radio Pollança. La Teba Radio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos d'aquesta droga. L'organització introduïa els paquets amagats en vehicles que viatjaven en vaixell des de la península cap a Menorca. Amb aquesta operació, executada per Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
1: Els vehicles que feia servir la banda havien estat modificats per incloure compartiments on camuflar-hi la cocaïna. L'entramat estava liderat per un home resident a Ciutadella que feia servir una complexa logística per al trasllat de la droga, principalment en vaixell des de Barcelona i València. Els escorcolls, que es van fer de manera rutinària als cotxes de passatgers entre maig i juliol, es varen intervenir diverses quantitats de droga i amb el descurs de les investigacions es va concloure que no eren casos aïllats, sinó un entramat que estava lligat i organitzat. No avança fins la matinada del 29 de juliol, quan un ampli dispositiu va dur a terme fins a 5 escorcolls simultanis, una a València i la resta a Menorca, que van desarticular l'organització.
0: I anem amb més qüestions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet a que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa. També el màxim de vehicles que hi podran accedir.
1: Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen amb l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres i que avui ha defensat Galmés en una entrevista al programa El Dia.
2: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
0: I sense deixar la crònica política, el Partit Socialista demana un pla de climatització per evitar les altes temperatures que asseguren es pateixen a les aules de les Balears quan arriba l'estiu. La candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, ha lamentat que l'executiu assegura destini més inversió a executar els acords amb Vox, com el pla pilot de lliure elecció de llengua, que climatitzar els centres de les Balears.
3: Comencem el 2027 en cursos escolars en totes les aules de totes les Illes Balears climatitzades, amb un programa per plantar brats a tots els patis escolars, perquè no pot ser mai que tinguem els nostres fills i les nostres filles que s'estan torrant a l'hora del pati.
0: I la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha convocat una manifestació, una concentració per al pròxim 20 de setembre. Reclama que es deixi de finançar la promoció turística i també que se deixi de fer obertures de noves rutes aèries.
1: La protesta serà davant la delegació del govern a les Balears i s'hi afegiran diverses entitats socials, ecologistes i veïnals. La plataforma ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en aquesta concentració i reivindica que és més necessària que mai.
0: I també estatal. Dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta. És Gonzalo Sanz, que plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat des del Marroc. Segons la informació desclassificada d'aquesta setmana, recordem-ho, Sanz va rebre aquestes comunicacions del CNI a través de WhatsApp i es va mantenir a més una conversa telefònica d'11 minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, que era el dia abans dels fets. El propi delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquests missatges ni d'aquesta conversa que hauria mantingut el seu cap de gabinet amb el CNI. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, empotar domàtiques i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Sóc els 11:05, nosaltres continuem després de passat per Miquel Àngel i en Joan, que ens han explicat aquestes petites posicions. Començam ara, una vegada més, després de l'estiu, donar la benvinguda a la Nicole en els seus minuts de ciència. Com està, Nicole? Bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, benvinguts a tots, i amb aquest aire fantàstic que tenim, bueno, encara més, tothom content, tothom ha dormit bé, bueno, fantàstic.
0: Això és molt important, que ho demà avui de matí, que ja em manco per endormir, que això ja és molta cosa.
1: Sí, i disfrutar el dia sense complicacions, podem sortir.
0: Molt bé, de què parlarem, Nicole? Bueno, benvinguda, després d'estiu, la primera de tot t'he de demanar com ha anat l'estiu.
1: Bé.
0: Has pogut descansar?
1: Moments complicats, per múltiples raons, per moments de salut, bueno, l'edat també és delicat, però bé, hem resistit.
0: Has descansat?
1: He descansat, no tant com volíem, però, bueno, nadant, la platja de Formentor és...
0: Espectacular.
1: És un delici, s'ha de fer l'esforç d'anar-hi. La paresa, no, s'ha de... Bueno, realment, s'ha de sortir, fer un poc de vida social, llegir molt, perquè te porta... No importa viatjar molt, si tens llibres, etc. No, molt bé.
0: Així és. De què parlarem avui?
1: Pues avui parlarem de calor.
0: De calor, eh? Ara
1: sí,
0: que mos ha
1: fet una mica... De la calor. Mira, què és la calor?
0: Què és la calor?
1: Sí, és important parlar de la calor. Sí.
0: No, i més que ara ho tenim tan present.
1: Per això, la gent ja ho té molt present, que pot fer molta calor durant setmanes. És a dir, que no durant un dia o dos, no, ja tenim...
0: He llegit que havia estat l'estiu més càlid des de l'any 1961, des que se tenen registres de...
1: Ah, no, és que cada any o cada dos anys superarem les dades anteriors.
0: Anirà més, això, t'ho creus?
1: Sí, no? Perquè no fem el que hauríem de fer, que és reduir la generació de CO2. Si el motor de combustió, els viatges fantàstics repetits, tot això s'ha de reduir. No menjar tant de carn, bueno, tothom sap el tema. És a dir, que reduir CO2, si seguim amb el CO2, pues, anirem a més. I a més, degut a característiques geogràfiques, Europa és la zona del món quasi més afectada per un augment més gran de temperatura.
0: Sí.
1: Altres països no tant, perdó, uns altres països estan més afectats per l'augment del nivell del mar, el Mediterrani no és tan fàcil, etc., però realment l'augment de temperatura a Europa és superior a el que s'observa en altres països.
0: Ara estic mirant dades i diuen que, només a Balears, un 3,3%, o sigui, 3,3 graus superior a l'any anterior. És a dir, han pujat 3,3 graus en general, des de 20... Això són dades des de dia 10 de juny fins dia 31 d'agost.
1: Sí, bueno, per això parlem de la calor, perquè hem de mantenir la temperatura del cos i com fem per adaptar-nos a la calor. És a dir, que el que no s'ha de fer quan fa calor, tancar-se a casa i posar l'aire condicionat. És el pitjor que es pot fer. Li agafes por, t'angoixes, perds vida social, tens la factura d'electricitat que t'arribarà ben pujadeta. I no, el que s'ha de fer és intentar adaptar-se, fer tot el possible per adaptar-se a la calor. Evidentment, hi ha països que de forma natural, com en temperatura natural, estan a 40 o 45 graus. A Austràlia, per exemple, gent blanca, perquè tothom sap que la pigmentació en la pell és important. Si tens la pell negra, tens més protecció contra el sol que blanca. A Austràlia hi ha gent que viu la seva vida sense masses modificacions quan la temperatura és de 45 graus. Per tant, hem d'aprendre conviure amb la temperatura més alta de l'eau habitual per la nostra fisiologia. Per tant, parlarem primer com s'organitza l'equilibri tèrmic del nostre cos, i com el cos manté la nostra temperatura cap a 36,5. I sabem que si puja aquesta temperatura, un grau, dos graus, tres graus, la situació ja és molt complicada per la persona. Pues al medi ambient, la situació crítica també hi arribem. Per tant, parlarem primer de el nostre cos està superorganitzat, té superpoders, per assegurar aquesta temperatura, evidentment superior a la temperatura exterior, per tant hi ha tot un joc de diferents mecanismes, i si l'exterior puja a temperatura superior a la del nostre cos, anem a 37, hem arribat a 40 a Pollença, pues, què pot fer el cos? I l'hem d'entrenar el cos. És com anar en bicicleta, anar a caminar, anar a cantar, ens hem d'entrenar. I si estem entrenats, el cos funciona millor, ha generat més recursos, i bueno, i no és tan feixuc sortir de la casa. Me fa riure perquè és un reflexe que tothom té i és un error total. De la casa amb aire condicionat a 23, 24, 25 i sortir al carrer que fa 40. És un xoc tèrmic que realment no és gens agradable. Clar, i tornem a tancar-nos lo més possible.
0: Sí, a més, el cos també té aquest instint de supervivència, que la raça humana fa això, i supos que tant t'acostumes al fred com t'acostumes a la calor extrema. És a dir, és una qüestió d'acostumar-se.
1: Els esquimals estan en fred.
0: Per això.
1: I regions d'Àfrica o del desert. Hi ha gent que viu al desert. Per tant, el cos humà, de fet, el ser humà és l'únic pràcticament l'únic animal que viu a tot el glob, excepte el polo sur, que no hi viu ningú, alguns animals hi viuen, però només el polo sur i això no van a Mediterrani. Per tant, nosaltres anem per tot. Això vol dir que el nostre cos s'ha adaptat a les condicions molt variades que troben al sud d'Àfrica, al desert de Gobi, a Amèrica del Nord, per l'hivern, a França, a París, etc. etc. Per tant, nosaltres ens podem adaptar. Jo és aquest, per això que agafar el tema, perquè la gent no s'angoixi de les zones de calor i dit, i tornem, se tanca a casa. No, no. Vient a pleno sol a migdia, a la una, a les dues, no circularem. Bueno, uns ho podem fer, uns altres no. No és prudent. Però vull dir que podem fer una vida normal i disfrutar-la. Voilà. Molt bé, pues comencem. Jo just volia recordar que durant molt de temps, se va dir que la temperatura del cos normal, fisiològica, era de 37 graus. I sabem que és fals. De fet, la temperatura mitjana de 37 graus ve d'un estudi fet amb un milió de pacients, per un metge alemany. Il ho va publicar l'any 1870 i se diu aquest metge Karl Reinhold August Wunderlich. Bueno, aquesta metge, bueno, no sé com ho va fer realment, però és falsa. La metge és actualment fisiològica acceptada per tot el món científic, és de 36,5, però evidentment pot variar d'una persona a l'altra. Tots som diferents. Dir, quan donem un valor, sempre pot haver-hi oscil·lacions entre persones, i el rang de normalitat acceptat

0: La température est baisse, si l'extérieur, la température habituelle est baisse, pues c'est tout un effort qu'a de faire l'organisme pour maintenir sa 36 humide, c'est-à-dire ça de générer calor. Hein? Pues, ce que ça fait, est-ce que, de fait, à travers de la sélection naturelle, hein, pour éviter infections, tant par fongs, etc., etc., infections bactériennes, viriques, hein, pues, aquestes infections serien més freqüents a temperatures inferiors, perquè aquests, com estan fora, pues, la seva temperatura de vida normal és inferior. Per tant, si tenim una temperatura de vida semblant als agents infecciosos, pues, ens visitarem i ens vaccinaran encara més fàcilment qu'actualment. I treballant amb diferents paràmetres, el que s'ha vist, mesurant l'adaptació de l'organisme a una temperatura ideal de vida amb el món terrestre que tenim, hein, entre varen estudiar de 27 à 600 graus, quina seria la temperatura ideal per un humà per resistir a infeccions, i tots els aspectes de recursos, etc., etc., pues, el valor òptim és 36,7. Per tant,
1: Escolti, deia, estem de manca,
0: perfecte,
1: estem perfectes,
0: perfecte,
1: estem a...
0: exacte. Molt bé. Per tant, so d'una part tenim aquesta temperatura i ja hem dit que, i tothom ho sap, que realment la temperatura s'ha de mantenir. Tenim un rang de variacions molt estret, hein? Per tant, parlem d'un grau i mig i tot d'una, podem dir, si tens 36 i mig i passes a 38, ja tens decimètres, ja te comences a preocupar. Per tant, la variació no pot ser molt alta. I no és molt alta perquè, ja hem dit, tenim molts sistemes al cos que mantenen aquesta temperatura constant. Hein? Clar, per què no pot variar? Perquè tot d'una que tinc febre alta, realment ens trobem molt malament. I que, a més, és perillós que sigui pujant i l'hem de fer baixar ràpidament. Perquè estem fets de molècules i, per exemple, les proteïnes, quan puges la temperatura, pues, s'altera la seva forma i perden la seva funció, o s'altera, no la perden del tot, però, clar, és lo típic, com exemple, per exemple, l'ou cru, tenim la clara, hein, transparent. Si el fem bullir, és blanc. Pues, la proteïna essencial és l'albúmina, amb la temperatura, pues, s'ha transformat. Hein? És l'exemple. És dir, per tant, la temperatura, si augmenta la temperatura, les nostres molècules queden alterades i ja no funcionen bé. I si no funcionen bé, pues estem malalts. I sobretot no hem de seguir augmentant temperatura. De totes formes, la febre és molt útil en una infecció perquè, no molt alta, la febre davant d'una infecció, potencia el sistema immunitari. Per tant, si potencia el sistema immunitari, pues, tens més defenses mobilitzades per lluitar contra l'agent infecciós. Per tant, nosaltres som animals homeotermes, vull dir que les 24 hores del dia tenim la mateixa temperatura. Clar. En oposició a altres animals que són poiquilotermes. Aquests regulen la seva temperatura de manera molt passiva. Com nosaltres hem dit, tenim molts mecanismes actius que la regulen. Aquests no, de forma passiva, segons les condicions ambientals. I, de fet, tenen la temperatura del medi. Hein? I, per exemple, els rèptils són actius únicament quan la seva temperatura corporal és la correcta. I, si no, no fan res. És a dir, que ells se deixen anar a la temperatura i quan la naturalesa té la temperatura del seu cos a nivell funcional, pues, ja actuen i si no, descansen. És una altra possibilitat de
1: Així
0: vida.
1: veiem que moltes vegades veiem rèptils que estan aquí al
0: Sí.
1: sol, que prenen el sol i perquè estan allà, que es torren, i simplement és que estan regulant la
0: No,
1: temperatura
0: no, ells
1: corporal.
0: no fan
1: Ah,
0: res.
1: no fan res.
0: Esperen que la temperatura baixi
1: I,
0: per
1: segons...
0: tenir la seva temperatura funciona.

0: funcional. I a partir d'aquí són funcionals.
1: O sigui, es mimetitzen a nivell de temperatura amb l'ambient que els envolta.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. Són el poiquiloterms. I nosaltres homeoterms, constants. Bueno, per tant, parlem de l'aclimatació al calor, degut a això. No, cada dia, perquè evidentment avui he vingut a peu, però hi ha moments que hi havia més sol, altres ombres, etc, etc. Bueno, per tant, nosaltres ens podem adaptar a les temperatures extremes, bueno, fins que faci massa calor. És a dir, si hi ha una temperatura extrema massa elevada, ja no ens podrem adaptar, però això ja en parlem més endavant. El que és important és que, de fet, adaptar-se al calor pot ser més difícil psicològicament que físicament. Això és important perquè la gent s'inquieta de sortir a 40 graus de fora, s'inquieta d'haver de caminar, d'haver de fer la compra, d'anar a treballar, de guardar els nens o els nets que se mouen molt a la plaça i amb això tu has de vigilar i estar en condicions. La gent, molta gent, s'inquieta més psicològicament de la calor que físicament. Bueno. Per tant, quan parlem d'adaptació, parlem del conjunt, tot el conjunt de canvis fisiològics que fa el nostre cos per mantenir la temperatura interna estable davant de temperatures ambientals molt elevades. El nostre organisme ha d'evitar extrems de temperatura, hem dit, perquè altera les molècules i en aquest cas ja deixa causa danys físics o alteracions metabòliques. Bueno. D'entrada, tenim receptors. Avui parlarem bastant de receptors. És a dir, que tenim a nivell de la pell i dintre del nostre cos, sensors, no? En bioquímica es diuen receptors perquè són proteïnes de la membrana a cèl·lules, sensors de temperatura. Clar, per dir que fa massa calor, tu has detectat la calor, per tant, tens sensors. I aquests sensors, mira que la situació és molt simple, és que la matèria viva, hi havia un francès que ha tingut el Premi Nobel, diu, si Déu existeix, que ha creat la vida, no és un enginyer, és un que fabricolatge, perquè la matèria viva és tot peces com el Lego, que tens moltes peces i vas fabricant. Un home, una cabra, una floreta, bueno, una planteta, dir que realment és bricolatge. Per tant, els sensors, aquests, que són termoreceptors o termosensors, són els que detecten la calor. Tot va bé, normal. No passa res, no es mou res al nivell metabòlic, no es canvia res. Fa massa calor, percepció de calor, ja està, envia un senyal. I clar, el sensor el que fa és detectar la temperatura i el canvi de temperatura, que és el que detecta, pues, el transforma en senyal elèctric a una neurona. I la neurona connecta amb el cervell. I a nivell del cervell, pues, s'elaborarà la resposta per si fa massa calor, pues, que el cos no agafi aquesta calorada, sinó reaccioni per no calentar-se el cos. És aquesta l'història. I aquests processos, que ja en parlarem un poc, són els que nosaltres hem d'entrenar. Com si anem a córrer, pues, el primer dia fatal, el segon dia, bueno, també bastant fatal, i al cap d'una setmana ja anirem més lleugers, correrem més i amb més gust. Pues l'entrenament a les zones de calor, les zones de calor serà el mateix. Utilitzar tots aquests sistemes per entrenar-los, fer-los treballar, i al cap de 15 dies estarem adaptats. Sempre la situació més delicada amb gent gran, és gent més fràgil, per tant, aquest entrenament s'ha de cuidar amb reserves, bueno, conèixer tots els aspectes de medicació, de tots els aspectes, les seves característiques personals, però també se poden entrenar i no serà 15 dies, seran 3 setmanes. Doncs pues mira, pues la residència que tenim davant, pues se poden entrenar i sortir tranquil·lament de passejar per Pollença, eh? Sense aquesta percepció de calor que es transmet al cos. Si la percepció de calor l'acceptes després, dir, sí, fa calor, i què? Com un dia, si plou, i què? No te canvia la vida. Eh? És aquest el tema d'adaptació a la calor. Per tant, estem amb aquests termosensors o termoreceptors que detecten la... que detecten la calor, eh? S'ha de dir que sempre al laboratori fem experiments per assegurar que quan parlem d'una cosa amb una funció concreta, la validem eliminant aquesta proteïna, aquest sensor en un animal de laboratori, la rata, molt sovint, o el ratolí. Pues en la rata, si eliminem els gens que codifiquen per aquests sensors, pues la rata no detecta la calor. I clar, i se mor de calor. I s'ha acabat. Bueno, per tant, tenim a nivell de la pell i dintre de l'organisme sensors de temperatura que són proteïnes i el que fan són canals iònics perquè deixen passar uns ions, en general el calci, però bueno, i la senyal, com els ions tenen càrregues positives o negatives, pues crea una senyal elèctrica que arriba al cervell. On va el cervell? Pues va a un nucli cerebral que és l'hipotàlem. L'hipotàlem és un nucli realment que hem de cuidar molt. Està localitzat a la base del cervell, no és massa gran, però controla la temperatura, és dir que controlar vol dir que quan rep una senyal d'aquests sensors, envia una senyal a diferents zones de l'organisme.
1: Seria el termostat del nostre cos, no?
0: Sí, però, sí, però després provoca la reacció. Provoca la reacció de diferents paràmetres perquè el cos no s'escalfi. No només controla la temperatura, controla la set. Bé, no, normalment, si fa calor, hem de veure la fam, la son i el ritme circadià, que és el rellotge intern nostre, és a dir que si dormim les hores que toca, si tenim son, si tenim... etc, etc. I a més de tot això, influeix en els estats d'ànims i respostes a l'estrès. Quasi res. Eh? És a dir, totes les senyals que li arriben...
1: Això és l'hipotàlem. Eh?
0: L'hipotàlem.
1: Que està just davall del cervell.
0: Sí, està just a la base del crani. No és massa gran. I clar, ha d'elaborar una resposta, vol dir enviar senyals elèctriques a tot arreu de l'organisme de forma específica per cada senyal que rep, per assegurar que l'organisme funcioni bé. Avui parlem de temperatura, per tant, si arriba aquest senyal, pues diu, t'has d'activar, has d'activar això i això, pues envia senyal elèctrica per crear-lo, pues que activarà? Pues primer, la vasodilatació. Si la temperatura puja, pues els vasos sanguinis prop de la superfície de la pell s'enxamplen, més sang arriba a la pell i què passarà? La suor. I també hi ha més calor cap a l'exterior. Com nosaltres estem a 36,5, pues si a fora fa 32 graus, pues més calor és per a fora. Sudoració, evidentment. Tenim vasodilatació, hem dit primer, després sudoració. Jo, per exemple, suo molt poc. A principi d'aquestes zones de calor, suo poc. Bé, bueno, ara suo, tot d'una que fa calor, suo. El meu sistema de sudoració s'ha entrenat, s'ha reforçat i és més actiu. Sudoració.
1: Una pregunta, Nicole. Sí. I per què és que hi ha gent que sua més i hi ha gent que no sua
0: bueno,
1: tant?
0: Tothom és diferent.
1: Ah, és perquè no té res que veure amb...
0: És la seva fisiologia. La fisiologia. Sí. L'únic que, clar, amb aquestes zones de calor, que la sudoració és essencial per combatre la calor, pues, realment s'ha reactivat molts processos de sudoració que estan mig... que eren discrets o frenats. Ara s'han activat tots. La sudoració, clar, l'evaporació de la suor externa extreu calor de la pell. És a dir que l'enviar a fora és evaporació. És com, com si veu, les depòsits d'aigua que se veia abans, de test. L'aigua que teníem als... Com se deia?
1: A les gerres, dius?
0: No,
1: on?
0: Les gerres, però no, però sí. Oh, ai, com se diu?
1: Digue'm, explica-m'ho i te diré si... Perquè m'has encantat amb les paraules.
0: No, no. Bueno, la gent anava al camp o anava a la... Bueno, caminant a un lloc o l'altre o a la barca, teníem l'aigua dintre d'un botijo.
1: Botijo en castellà, sí.
0: Exactament.
1: Sí. Nosaltres aquí duen sa gerra,
0: Sí, però el botijo com si diu en català?
1: En català no crec que tingui, no sé si té nom.
0: Home,
1: no.
0: sí.
1: En deu tenir, però no sé com se diu. En català no ho sé, nosaltres aquí duen gerres a Mallorca. Sa gerra, duet sa gerra, i sa gerra es fang, guardava sa frescor.
0: I sua.
1: I suava.
0: Sua, què vol dir? Que, clar... traspassa aigua que s'evapora i fa fred, i amb això l'aigua el mateix, però nosaltres la duració el mateix, som la gerra, com una gerra, i així si sua més, s'evapora més aigua i se refreda més.
1: Sí, la duració és una reacció que fas cos per estabilitzar la temperatura corporal.
0: Exacte, totes això són reaccions que des de l'hipotàlam se provoquen. Per tant, i la respiració també, l'aire que expulsem és calent i humit. Per tant, tenim aquests temes. El que hem de tenir present és que si augmenta la sudoració de tot el cos, tenim una superfície de la pell molt gran i per tant perdem molta aigua.
1: Mira, en català, botijo se diu càntir. Bueno, ara ho he cercat, perquè el càntir no ho tornem a emplear, perquè és càntaro, seria càntaro en castellà. Però no tot duen gerres, aquí a Mallorca.
0: Pues gerres, Nosaltres com a gerres, i quan fa calor, regalimem.
1: Sues com una gerra, a més se pot dir.
0: Ah, sí, ja està. O la gent que fa deport, o que fa un exercici, la gent que treballa fort a la construcció o llocs així complicats, pues suen molt, o els cuiners, les cuiners dels restaurants l'estiu, Per tant, és perquè suem, és molt bon suar, és a dir que, sobretot, és una absurditat intentar bloquejar la transpiració. Però si suem, eliminem aigua del nostre cos, i per això que quan tot d'una que fa calor, que suem més, s'ha de beure més. Ja no estem amb els 2 litres d'aigua habituals, sinó passem a 3 litres. I si fem més pipí, pues millor encara. Eliminem toxines. Molt bé. Pues, ara, per tant, tenim d'entrada totes aquestes reaccions. Vasodilatació, sudoració i respiració. L'aire expulsat és calent i humit, pues expulsem calor. Els factors que afecten la regulació de temperatura, per això són aquí identifiquem situacions delicades a cuidar, l'edat, sempre parlem dels 2 grups extrems d'edat, els petits, jo no sé si ara s'ha de planificar tenir nens petits l'estiu, el naixement dels nens, planificar-lo el juny o el juliol, perquè...
1: Què dius, perquè s'adapti més aviat o perquè...
0: Fa una calorada, no? Perquè perden més fàcilment aigua.
1: Se deshidrata més aviat, no?
0: Sí, més aigua per la superfície que tenen del cos i tot, i per tant encara no els pots posar al mar, és més complicat.
1: I els majors, en el cas de majors, també s'ha deshidrata més aviat pel fet que beben menys aigua?
0: No. Són 2 processos diferents,
1: Tranquil·la, sí, no, també xerrar molt i no m'ho donar en compte i hem de beure, perquè si no, d'hidratar-me un poc et sabeu. Digues,
0: no, les persones grans, perquè cada vegada són més com un cotxe vell, que funcionen, però algunes peces són defectuoses.
1: Van fallant.
0: És a dir, que en lloc de funcionar al 90-100%, funcionen al 60%, 70%. Per tant, tots aquests mecanismes no són tan àgils, no són tan eficaços, i per tant, una persona que s'adapta a la calor pot estar tranquil·lament a 40 graus i disfrutarà de la vida i no se queixarà de quina calor. La gent gran no té més complicat. Per tant, 37 li va bé, 40 comença a ser complicat. És això, un cotxe vell. Jo soc un cotxe vellíssim. Per tant, tenim l'edat com a factors que poden complicar la situació o que s'ha de mirar en detall el que s'ha de fer. Hi ha malalties, evidentment. trastorns endocrins, bueno, hi ha malalties que realment poden interferir amb aquesta reacció d'adaptació a la calor, els medicaments, bueno, els medicaments s'han d'anar molt alerta, hein? Els diurètics, la gent que pren diurètics, evidentment, elimina més aigua per l'orina, per tant, aquesta aigua no està disponible per la transpiració, i aquí, pues, hem d'augmentar l'aigua que hem de beure. I una cosa que parlarem, que és molt important, que quan parlem de temperatura hem de parlar d'humitat. És a dir, que són dos paràmetres que van junts. Hein? En un clima humit, l'evaporació i la suor queda enganxada a la pell. Bueno, parlem d'eixafogor. Hein? Per tant, no hi ha aquest efecte de refredar a través de la sudoració perquè no s'evapora la suor. N'hi ha l'efecte. Hein? Per tant, per exemple, en un clima molt sec, amb 10% d'humitat relativa, podríem sobreviure a 50 graus de temperatura ambient. No hi ha cap problema. És l'adaptació. Ens adaptem i bé, la vida. Sempre amb l'aigua. Sempre el tema de l'aigua l'hem de tenir sempre present. Eh? Molta aigua. En canvi, amb un 60% d'humitat relativa, que apoyant-se és relativament freqüent, eh? 60% d'humitat relativa, estaríem en perill a 38 graus de temperatura ambient per cop de calor.
1: Clar, perquè a la temperatura després a la sensació tèrmica, que la sensació tèrmica és molt diferent, a vegades és molt més elevada degut a la humitat.
0: Jo no sé per què les notícies de temperatura, l'informació sobre el temps i les dades de temperatura, el que fan, a més, s'ha recollit per les condicions laborals, que la gent no pot treballar amb aquestes condicions ambientals, les condicions ambientals són temperatura i humitat. A Madrid, que és més sec, poden treballar més a temperatures més elevades. A Pollença, que és més humit, no. I hi ha un paràmetre que s'utilitza molt a molts llocs, però no surt com a publicació, diríem, accessible a tothom, és la temperatura de bulb humit. És una traducció d'un terme anglès. I aquesta temperatura combina humitat i temperatura. Per tant, és un valor que indica la capacitat del cos per refredar-se a través de la suor i l'estrès tèrmic que pot representar. Hein? Per tant, això te permet prendre decisions reals sobre les activitats, activitats laborals, activitats esportistes, d'excursions, etc. etc. Hein? Per tant, això, temperatura de bulb humit. Això l'hem de tenir present com paràmetre i això s'hauria de demanar als que informen de la meteorologia de donar-lo. Perquè j'ai dit, a Madrid, si hi ha només 10% d'humitat relativa, vius adaptat a 50 graus. Pollença amb 60% d'humitat relativa, parlem de 38 com a límit. Molt bé. Per tant, les adaptacions, per fer un resum, les adaptacions fisiològiques, increment de la superfície corporal. Molt sovint s'ha vist que en poblacions del desert d'Àfrica ells són més alts i allargats. Hein? Els tuaregs, per exemple, no són bassets i rodonets, sinó més alts i prims. La capacitat augmentada de suar, la sudoració, per tant, aquest l'hem d'entrenar. L'adaptació a la deshidratació a força de calor, de viure en condicions de calor elevada, pues, algunes poblacions han desenvolupat major resistència a la deshidratació amb menor necessitat d'aigua. I vasodilatació perifèrica, ja l'hem dit, aquest hipotàlam, i evidentment la pigmentació de la pell. És a dir que l'Àfrica, no del nord, sinó l'Àfrica negra, són negres per, evidentment, protecció contra els ultravioletes omnipresents. Hein? Per tant, no hi ha tant de càncer, s'evita càncer de pell. Per tant, totes aquestes adaptacions venen d'una sélecció naturelle. Hein? I si fallen aquests sistemes, no hem d'oblidar, evidentment, la vestimenta.
1: Això anava a dir. Ara quan parlaves dels tuaregs, perquè és increïble, nosaltres aquí quan fa calor que fem, ens ho llevem tot.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: I els tuaregs se tapen fins a dalt, és a dir, van sí. per desert amb unes calors immenses.
0: I en Nord d'Àfrica també, és a dir, que
1: tenen, curiós, això,
0: tenen la gent...
1: Nicole,
0: no,
1: perquè... Per què ho fan?
0: Perquè el que s'ha estudiat és que, de fet, aquesta túnica o la gelaba, el mateix, el mateix concepte, que, de fet, crea una capa d'aire aïllant. Mm-hmm. I amb això no estàs en contacte directe amb l'aire calent exterior. Com nosaltres aïllem les cases, aïllem les teulades, pues, posem doble vidre, pues, una capa d'aïllament.
1: De totes maneres, també és el calor d'allà, tornem allà mateix, no deu tant de grau d'humitat com aquí, deu ser un calor més sec.
0: Sí. No, apoyant-se el pròxim, sí, la humitat.
1: En Mallorca, en general, les illes són molt humides.
0: Clar, perquè hi ha el mar.
1: Sí, sí, exacte.
0: Per tant, nosaltres igual, pues, els nins no neixen tan fàcilment l'estiu, sinó més a la tardor, a la primavera. Anem vestits amb túniques llargues, que n'hi ha de guapíssimes, etcètera. És a dir, que comença a canviar. No? Bueno, si fallen els sistemes de termoregulació, evidentment ja sabem que el risc és molt elevat. Hein? Parlem d'hipertèrmia quan la temperatura nostra del nostre organisme supera els 40 graus. Ja els sistemes d'adaptació i de funcionament de compensació i de funcionament de l'organisme ja s'alteren massa, estan alterats, no poden... La maquinària ja no funciona bé, les proteïnes, hem dit, ja perden la seva funció, l'ADN també...
1: Aquí estaríem parlant del cop de calor.
0: Sí, exacte, el cop de calor. Mm-hmm. Bueno, per tant, tenim aquesta situació. Ui, jo tinc moltes coses per explicar. Bueno, la gent gran, pues, ells tenen, ja hem dit, és un grup fràgil, perquè tenen una reducció en la capacitat de sudoració, les glàndules sudoríparas amb l'edat, pues, són menys actives, ja he dit, cotxovella. Això és important, disminució de la sensació tèrmica, no percebeixen realment els seus sensors, hein, de calor, ja no funcionen tan bé, hein. Per tant, no perceben tan bé el canvi de temperatura, el mateix, aquest sensor que envia senyal al cervell, pues, tampoc el sistema de senyalització elèctric no funciona tan bé, és a dir, tot funciona a mitges, diríem. Hein? Deshidratació, ja tothom sap que les persones grans sovint perden la sensació de set, o la no tenen tan pronunciada, per tant, tenen una deshidratació crònica i realment ha d'haver algú que ajudi present, molt present, perquè tornin a beure per suar. Hein? I hem dit la medicació, hi ha els diurètics, hi ha altres medicaments que realment afecten el funcionament d'aquests sistemes d'adaptació a la calor. I una cosa que veurem ara, que anirà ràpida aquí, la disminució de reserva de greix subcutània. Hein? Si no anem amb gelaba o túnica llarga, pues podem tenir un poc de greix subcutani que hi ha el cos del calor directe i així estem un poc protegits. Bueno, com entrenar-se 15 dies per adaptar-se millor a les zones de calor? Perquè tornaran. Igual més llargues, a més.
1: Tu creus que tornaran, sí.
0: Bueno, ho fem nosaltres.
1: Ets optimista amb això.
0: No.
1: No és optimisme.
0: No. Són els humans que nosaltres ens provoquem els problemes.
1: En xerràvem abans.
0: El CO2, pues, més CO2. Sabem que s'ha de reduir, pues, en generem més. Més viatges, més motor, més de tot. Per tant, si el cos té una capacitat molt eficaç per optimitzar la seva refrigeració, que acabem de comentar, i aclimatar-se, ajustant la producció de calor, de suor, la circulació sanguínea cap a la pell, el podem preparar per afrontar millor la pròxima ona de calor. Pues, els especialistes ja fan recomanacions per aclimatar-se físicament a les onades de calor. Es recomana una exposició gradual, durant un període entre 7 i 14 dies. Mira que simple.
1: Això és el que has dit tu, habitua't. Anar habituant a poc a poc progressivament, sí, de forma paulatina.
0: Mira, els nens que comencen l'escola per primera vegada, que fan? Una adaptació a l'escola. El primer dia, un primer temps curt. El segon dia, un poc allargat. No sé què. Bueno, no sé si és exagerat, però és l'esquema aquest. Pues nosaltres a la calor. Una cosa nova. Ens hi hem d'adaptar. Pues, i conviure bé, és a dir, no sofrir, disfrutar la vida amb onades de calor. Pues, entre 7 i 14 dies ens adaptem. I els grans, pues, mira, entre 12 i 19 dies. A dir que, bueno, tampoc és tan terrible. Tampoc és tan terrible. Ja està. És a dir que anar a poc, tranquil·lament, i no estressar-se. És a dir, ja he dit, l'adaptació psicològica a vegades és més dura de fer que l'adaptació física. Ja està. I amb això, amb aquesta adaptació, el cor, que és el que hem de protegir en primer, no té un estrès excessiu. El que és important és que són els canvis bruscos de temperatura de zona exterior calenta 38 graus a zones interiors de climatització. Tots aquests canvis bruscos de temperatura dificulten aquesta adaptació. Per tant, jugar amb els ventiladors. Si tenim un ventilador, l'aire condicionat que volem posar, ja la podem posar en 26 o 27, per exemple, o intentar no posar-la, excepte en moments massa calents. Fer ventilació creuada, bueno, jugar amb totes les persianes tancades, tots els jocs que podem fer. Per tant, durant aquest procés, el cos experimenta diverses modificacions importants i, ja hem dit, incrementa el volum sanguini, que afavoreix la dilatació, una baixada de la freqüència cardíaca i una suor que apareix amb més rapidesa i més abundant. Ja està, el botijo o la jarra. Tenim, ja
1: la jarra la jarra que sua.
0: Sí, exacte, sua més. Mm-hmm. Ja està, dir, tot d'una que ve la calor, ja està, sua més. Mm-hmm. Tot s'activa més ràpidament i ja estan entrenats, ja està. Aquests ajuntaments permeten que el cos mantingui una temperatura interna més estable amb molt menys esforç cardiovascular. Ja hi som. Per tant, ja estem. Jo, com tinc poc temps...
1: Sí, mos queden 10 minutets, 4 minutets.
0: Parlaré, sí, d'un animal que a mi me fascina.
1: A veure, vinga. Quin és?
0: El camell.
1: No sé per què, però m'ho ha vengut en el cap. T'ho juro que ho he pensat. Perquè he pensat, no, calor...
0: No el dromedari.
1: No, el camell.
0: El camell. Bueno, aquest camell és brutal. Jo parlaré d'ell perquè ell sí que està adaptat. És a dir, que ha evolucionat i també té alguna mutació que vull explicar, que s'ha adaptat no solament a la calor, sinó al fred extrem, i a la radioactivitat. És a dir, aquest, no dic Superman, és el supercamell.
1: El supercamell, sí, sí.
0: Sí. Per tant, l'interès d'adaptar-se a situacions més extremes, no tant temperatura moderada, fantàstica del clima mediterrani, perquè pues, aquest camell, la seva gran avantatge és que pot habitar nínxols ecològics que d'altra manera serien impossibles. Per tant, ja pot viure on ningú podria viure. La zona és seva. Bueno, per què s'adapta? Bueno, parlem del camell Bactria. Segons Linneu, 1758, el nom complet és Camelus bactrianus. Ve de les estepes i de les regions àrides de l'Àsia central.
1: I quina diferència té amb això camell que coneixem normalment?
0: No, el camell que coneixes és un dromedari.
1: És un dromedari, eh? Sí. O sigui, el camell és el que té dues...
0: Exacte, exacte.
1: Perquè, clar, els que veiem normalment amb un, si només és un, va. Perquè...
0: Ara parlarem. Per tant, ell se diu Camelus bactrianus, i nom bactrianus perquè se refereix a la bactriana. Jo, si la gent té temps i no vol sortir a migdia al sol... que avui acabarà sent calent, pues que miri el que és la bactriana. És una de les parts del món on antigament era habitual la cria de camells domèstics. una zona fantàstica. No n'hi ha temps, però realment era un creuament, diríem, de transport, de comerç, venda de comerç, i realment, clar, per això tenien camells. Però val la pena llegir la història d'aquesta zona, que tenia aigua, a part de muntanyes i tot, i per això criaven camells domèstics. Bueno. Se diferencia del dromedari per tenir dos zeps en lloc d'un, un major pes i una major mida i un pelatge molt més abundant. Pelatge molt més abundant. Ja anem per aquí. Igual acabem tots peluts també amb l'adaptació a la calor. Bueno. Però el camell i el dromedari són diferents, però se poden encreuar i engendrar híbrids viables i fèrtils. És a dir, que és el que també hi ha actualment, perquè el camell té avantatge sobre el dromedari per l'adaptació al fred extrem i calor extrem. Bueno, la pràctica totalitat del milió i mig de camells bactrians estan domesticats, excepte uns 950 que s'han trobat en estat salvatge l'octubre de 2002, és a dir, fa 4 dies, en el desert de Gobi. Ells han trobat tranquil·lament, disfrutant la vida, en el desert de Gobi, que és un dels 5 deserts més grans del món, que és al nord-oest de Xina i Mongòlia. Degut al nombre limitat, és una llista d'espècies en perill greu, molt greu, perquè els humans en maten uns 40-50 cada any, i s'han descobert l'any 2002, evidentment s'ha fet el seu anàlisi genètic, i s'ha vist que de fet és bastant diferent a nivell genètic del camell bactria, i a partir d'aquest moment li han posat el nom de camell ferus. Bueno, és igual. Per tant, aquests camells salvatges viuen en zones superàrides. A l'hivern es troben al llarg dels rius a l'estepa siberiana, però tot d'un any que millora el temps, es dispersen al gran desert de Gobi. I, ja hem dit, la vegetació, podeu imaginar, la vegetació molt escassa. La morfologia d'aquest desert, pues, serrades rocoses, àrees planes i dures, i sectors, àrees extremadament àrids, camps pedregosos, oasis arbrats, rials plans i grans trams en què només hi ha altes dunes de sorra. Per nosaltres no seria massa amable, però el camell disfruta la vida allà. És això que hem de tenir present. No pateix, està molt bé. Pluges molt escasses, anuals no arriben a 200 mm, aquí ha pogut 5 litres i ens queixem que ha plogut poc. Les temperatures van de menys 40 graus fins a l'estiu 38, però al sol 55. I com no hi ha molta ombra, pues està molt als 55 graus. I aquests camells, bueno, fan vida feliç.
1: Són feliços.
0: Sí.
1: S'han adaptat.
0: Per tot, s'han adaptat. I aquí voldria comentar l'adaptació. A més, aquesta capacitat d'adaptació enorme aconseguida, a més, han viscut a la Xina, la zona de Xina del desert de Gobi, en 45 anys, han fet 43 proves nuclears atmosfèriques.
1: En el desert?
0: Sí. I els camells ni s'han mutat.
1: O sigui, no s'han
0: mutat. Vale, pues ja està. Per tant, ells poden sobreviure a tot excepte els humans. Són els humans que els maten. Cada any en maten a Mongòlia uns 40 i a Xina també uns 40. Perquè mengen lo dels camells cotitzen els humans. I com van els altres, però el més simple és matar-los. Bueno. Bueno, durant l'hivern es cobreixen una capa de pell marronosa que desapareix quan puja la temperatura. Ja veiem que el pelatge Les celles sont molt espesses et une double fila de pestañas et l'habilitat de tacar complètement els narius i els llavis, elles protegeixen de les ventades de la sorra i redueixen també l'expulsion d'aire i humitat. Tenen un peus durs que poden caminar pels deserts rocosos, i també camina bé sobre la neu i la sorra. Està super adaptat al terreny, diríem. Anem al pelatge. Ui, vull anar ràpid. Sí,
1: mos queda un minutet. Sí.
0: Bueno, el pelatge, pues, hem dit, té els pèls llargs, però l'estructura dels pèls a l'interior són buits, per tant, baixa conductivitat tèrmica, i al voltant de cada pèl hi ha un monomunió de pèls petits i prims que milloren la retenció de capa d'aire en totes les condicions. Per tant, millora l'aïllament tèrmic.
1: És una millora d'aïllament.
0: I ara anem a més coses, perquè, clar, l'adaptació és més que això. Per què fa la privació d'aigua? És capaç de sobreviure a una pèrdua de 40% de l'aigua del seu cos. Nosaltres, màxim 20%. Els ronyons del camell poden absorbir una part important de l'aigua de l'orina, filtrar-la i tornar-la a l'organisme. Nosaltres tenim desaladora per tenir aigua pollença, doncs els ronyons recuperen l'aigua de l'orina i per tant tenen una orina que eliminen molt concentrada i amb poca aigua. Els glòbuls vermells, que també és una part increïble, en lloc de ser com nosaltres, rodona, és ovalada i permet la fluïdesa de la sang i la circulació pels capil·lars petits quan la sang no és tan líquida i torna més espessa. I a més, quan va bé, els glòbuls vermells poden acumular fluid fins a augmentar 2 vegades i mitja el seu volum, que això no el sabem fer nosaltres. També els fems són supersecs, és una barreja de fibres irregulars i residus que arriben seques i serveix per cremar per als habitants d'allà. Alors, després d'una privació d'aigua de molts dies, el camell presenta un aspecte deplorable. Molt prim, aspecte dur de la pell enganxada als ossos. Quan pot tornar a veure, es recupera molt aviat. Pot ingerir un centenar de litres en 10 minuts i al cap de mitja hora recupera un aspecte normal. Ja com no ha passat res aquí, ja tot nou. I, evidentment, la capacitat de termoregulació del camell és excepcional. A diferència d'altres mamífers, el camell no comença a suar, és a dir, que no elimina aigua, és això que vol dir suar, fins que la temperatura del seu cos arriba a 41 graus. I el seu sensor, per què està adaptat també? Per no suar, perquè el seu sensor de calor té una mutació i amb això és molt poc sensible a la temperatura. Ha de ser molt alta la temperatura per crear aquesta corrent elèctrica que vagi al cervell i provocar sudoració.
1: O sigui, és hipotàlem, també s'ha adaptat en aquesta...
0: La senyal li arriba molt... És el sensor que s'ha adaptat i és una mutació puntual molt simple. I amb això ja no detecta calor fins que hi hagi realment una sobrecarga del sensor i l'envia a l'hipotàlam.
1: Molt bé. Nicole, moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Farem un calor 2, farem un segon programa.
0: No, jo crec que la gent ara està convençuda, espero, de no tenir por a la calor, adaptar-se, beure molt, i si fa més pipí no passa res, i disfrutar del 38 graus de pollença. No ens ha d'assustar. Els humans ens adaptem a tot, o quasi tot.
1: A quasi tot. Sí. Nicole, moltes gràcies. Molt ben divendres que ve.
0: No, d'aquí 15 dies.
1: D'aquí 15 dies, tens raó, que esteu esquinzenal. Ja te fa setmanal, no sé per què. Gràcies, Nicole, que passis molt bon dematí. Nosaltres ara passarem a les notícies d'IV3 i continuarem en directe.
0: Adéu a tots.
1: Adéu.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Just a aquesta hora està previst que comenci a Felanitxa el minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a la riuada que va afectar els carrers d'aquest municipi. Acaba així oficialment el dol que ha decretat l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima. Mentrestant, dos dies després de la forta tempesta, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats pel mal temps. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats, principalment les zones rurals d'aquests dos indrets.
1: Endesa ha informat que en alguns punts de la xarxa està destrossada, és difícil accedir-hi a totes les zones. Hi ha equips desplaçats que fan feina al contrarrellotge per establir el servei el més aviat possible. A més, al port d'Escanonja, els serveis d'emergència continuen també fent feina. Fa 6 anys aquest petit nucli ja va patir molt per l'esclafit i ara ha tornat a rebre els efectes del cap de fibló que va entrar. Segons ha informat l'Ajuntament de Banyalbufar, totes les cases han patit els efectes del fort vent. Dos clients de l'hotel de Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta de General, han tingut també danys lleus, a més de desperfectes, sobretot el mobiliari exterior.
0: I més qüestions. El president del Consell de Mallorca es compromet a acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques. Això sí, encara no ho ha pogut concretar fins on arribarà aquest topall, perquè assegura que els estudis de càrrega no han finalitzat.
1: Sí que ha dit Llorenç Galmés en una entrevista avui de matí a IB3 en ràdio que el límit estarà per davall de les 430.000 places que varen heretar de l'anterior equip de govern quan varen entrar al Consell el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema que també ha considerat l'esquerra no va saber solucionar.
2: Entenc que estiguin nerviosos, perquè és una mesura que qualque partit d'espata d'esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important, que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
0: I de la plana laboral, el sindicat USO ha duit davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge el TAMIP a la Conselleria d'Educació i ho fan perquè denuncien que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% pendent de l'any 2020 als docents de la concertada.
1: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que la conselleria incompleix l'acord signat l'any passat. Assenyala també que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
3: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Trabajo de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: I també us expliquem aquest divendres que ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos de droga.
1: L'organització introduïa els paquets amagats als vehicles que viatgen en vaixell des de la península cap a l'illa. En l'operació executada per la Policia Nacional, també agents de la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
0: I un darrer punt, en aquest cas, de la crònica estatal, perquè el PP ha manifestat aquest divendres que res no està per sobre de la defensa d'Espanya. Això en resposta a la declaració del Ministeri d'Exteriors del Marroc, a la qual lamenta que partits polítics espanyols i en llarga trajectòria, sense fer al·lusió directa al Partit Popular, han caigut, ha dit el Marroc, en una escalada irracional i populista. I d'així arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: L'estiu, un trampó formentor, fogs artificials dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Són les 12 i 14 minuts. És el moment de fer un repàs a les notícies més destacades de l'actualitat d'aquest dematí aquí al municipi de Pollença. I tot i que ara anirem amb aquestes notícies locals, hem de recordar que avui, 11 de setembre, es compleixen 25 anys dels atemptats de l'11S als Estats Units. El dematí d'aquell 11 de setembre

0: en la guerra d'Iraq. 25 anys després, l'11 de setembre, continua sent una jornada de memòria i homenatge a les víctimes, però també de reflexió sobre les conseqüències que aquells atemptats van tenir a la seguretat, les relacions internacionals i la vida quotidiana de milions de persones.
1: De fet, aquell 11 de setembre del 2001, l'actualitat va interrompre també els telediaris perquè a Espanya era hora de dinar, a les 3 du cap vespre, quan començaven els informatius televisius i molta gent se seia a la taula mentre començaven aquestes notícies de telediari, Antena 3 o dels informatius de Telecinco.
0: Als Estats Units, en canvi, era matí. Les cadenes nord-americanes estaven emetent els seus programes matinals quan van arribar les primeres notícies sobre l'impacte d'un avió contra una de les torres bessones. A Espanya, els informatius tenien preparat un guió amb les notícies habituals del dia, però tot va de canviar quan va començar a arribar les imatges en directe des de Nova York. El guió previst va quedar en segon pla i els periodistes van haver d'explicar els fets a mesura que succeïen.
1: Sí, per exemple, la televisió espanyola va ser Ana Blanco, que va començar amb aquell telediari explicant que un avió havia xocat contra la part superior d'una de les torres. En el cas d'Antena 3 Notícies va ser Matías Prats qui va anar narrant les imatges en directe des de Nova York, que ho va fer amb el corresponsal Ricardo Ortega. De fet, podem escoltar i recordar com van ser aquells moments.
2: Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas.
3: Día normal, empieza el informativo, mi editor me advierte que es probable que te pinche unas imágenes en directo, Matías, porque hay fuego, hay humo en una de las Torres Gemelas de Nueva York.
2: Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos,
3: Ricardo Ortega. Ricardo, ¿qué sabemos?
4: Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
3: Ricardo estaba también como yo. Estaba observando de forma directa la imagen desde la habitación de su apartamento.
2: Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
4: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego...
2: Bueno, y ahora de repente una explosión.
4: Es que otro avión volando muy bajo...
2: No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre.
1: I d'aquests eren alguns dels moments, com dèiem, Matías Prats relatant-ho en directe. També se va poder veure els informatius de Telecinco amb Àngels Barceló. Hem de dir que després de l'impacte del segon avió, les televisions ja sabien que estaven davant d'un atemptat de grans dimensions. Per això moltes persones recorden perfectament on eren, què estaven fent i amb qui estaven quan varen veure les imatges per primera vegada a Espanya. A més, aquell moment va coincidir amb una situació molt quotidiana, com dèiem, era l'hora de dinar i començaven aquells informatius, aquells telediaris de les 3 del capvespre. I fet idò aquest recordatori, anem ara sí a les notícies locals i canviant de qüestió. Parlem ara de festa, perquè l'Ajuntament i l'organització de la Pollença Running Fest, la mitja marató, ja van donant també detalls de com aniran celebrant les curses i la festa posterior. Això recordem, hi haurà idò festa el dissabte 26 de setembre a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callonc, a Nomoll.
0: Sí, el dia 26 de setembre se celebrarà amb passió i com no podria ser d'altra manera l'atletisme de molt moltes maneres. Serà a partir de les 6 amb les curses populars de 10 i 5 quilòmetres i a partir de les 9:30 amb molta música. Faran baixa i hauran aconseguit el simple d'haver-ho fet i d'haver-ho intentat amb aquesta música. És per això que vos presentam la festa del Pollença Running amb els DJs. Ara sí, DJ Joel Sales i Cristian Mir, que seran els grups en directe que posaran música en aquest esdeveniment.
1: I afegim també el grup dels Red Bellies, que també participaran en aquesta festa. Més qüestió, la pollencina Àngela Font, última la preparació per la World Skills de Xangai.
0: Font, qui ha cursat els estudis de grau superior de direcció de cuina, participarà a la competició World Skills, que tindrà lloc a Xangai del 22 al 27 de setembre. Per això, després de mesos d'entrenament, simulacres i assessorament,

equipaments especialitzats, aquest dia és encara la recta final de preparació. Cal recordar que Àngela Font va participar en el taller gastronòmic de sabors de l'Abadia 2026, celebrat a l'Abadia de Pollença, a bord de l'Anxes La Gaviota, juntament amb David Ribas de Terrae, amb unes propostes espectaculars amb la tonyina com a protagonista.

0: I seguim més qüestions. Les primeres inspeccions de residus de Pollença han mostrat bons resultats en els habitatges, però alerten sobre els establiments comercials. En serà fet balanç d'aquestes primeres ITRs, inspeccions tècniques de residus, i anuncien noves visites de seguiment per millorar la separació.
1: Així és, em serà a difós i mostren que la major part dels habitatges de sòl rústic compleixen favorablement els criteris de separació, mentre que el principal repte es concentra en hotels, restaurants i altres comerços. En concret, el 72% dels habitatges inspeccionats presenta un resultat favorable davant un 16% desfavorable i un 13% que no permet l'ITR. La situació és considerablement diferent entre els hotels, restaurants i altres comerços. En aquest grup, només el 43% de les inspeccions té un resultat favorable, probablement que el 54% és desfavorable. Davant d'aquests resultats, l'EMSER preveu fer una segona visita als usuaris amb una inspecció desfavorable amb l'objectiu de comprovar si s'ha produït una millora en la separació dels residus.

0: El Consell d'Infants tanca el curs 2025-2026 amb noves propostes i projectes que ja començam a conèixer.
1: L'àrea de benestar social va celebrar dimarts al matí la darrera reunió del Consell d'Infants corresponent al curs 25-26, una trobada que va servir per fer balanç de la feina feta durant l'any i acomiadar els consellers i conselleres que finalitzen la seva etapa. Durant aquesta reunió es varen repassar les principals iniciatives treballades al llarg del curs. Entre aquestes destaca la posada en marxa per primera vegada del PI infantil, una proposta que havia sorgit al curs anterior i que enguany ja s'ha fet realitat. Un dels moments més destacats va ser l'acomiadament dels consellers i conselleres que enguany acaben la seva etapa de Consell Infantils amb el pas a l'ESO. Des de l'àrea de benestar social han agraït la seva implicació i la feina feta durant aquests anys.
0: El Consell de Mallorca ha concedit una subvenció a l'àrea de biblioteques.
1: Així és, es tracta d'una subvenció de 10.064 euros dins el marc de la convocatòria de subvencions 2026 d'inversions municipals per equipaments culturals de festes d'interès cultural. El material adquirit consta d'un equip de megafonia amb altaveu, emissors tèrmics i e-readers.
0: I aquest dia també han sabut que tres empreses estan disputant la gestió de la cafeteria del Far de Formentor després de que aquest dimecres passat s'hagin obert les ofertes presentades al concurs públic convocat per l'Autoritat Portuària de les Balears amb una concessió de fins a 10 anys. I de les propostes corresponen a Xiringuito Embat SL, Col·laboradora Hostalera 1SL i Cristal Palma 1916, totes tres amb experiència en el sector de la restauració. Entre les candidatures hi ha també l'actual concessionari de l'establiment. Ara les empreses disposen d'un termini per corregir deficiències i una vegada acabat aquest tràmit la mesa procedirà a obrir propostes d'explotació i les ofertes econòmiques. Bé, el concurs inclou la gestió dels espais destinats a bar, cafeteria i restaurant situats en el costat del far de Formentor. Aquí a Pollença, l'establiment funciona com a cafeteria i restaurant des del 1995 i fins ara l'explotació s'havia mantingut mitjançant una autorització temporal concedida l'any 2022. Hem de parlar també de l'ordenança d'animals, neteja i platges, perquè seran els temes dels que es debatrà i parlarà en el proper Consell d'Àrea. I això serà el dia 22 de setembre a les 7 del capvespre i se farà a la sala de plens de l'Ajuntament, una reunió, un Consell d'Àrea que està obert a tota la ciutadania i que en aquesta ocasió l'han convocat des de l'àrea de serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins. I dels principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions per ordenances municipals com la dels animals domèstics, també de neteja viari, de platges, es parlaran sobre abocaments, llosques, xiclets, responsabilitat dels establiments, el consum de tabac a les platges, la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posa idònia, les embarcacions o focs artificials. Són algunes idees de les qüestions que es volen posar damunt la taula d'aquest Consell d'Àrea. La regidora de Participació Ciutadana i el gerent d'EMSER, Sebastià Sansó, ens han explicat aquesta setmana als micròfons de Ràdio Pollença quins seran els continguts d'aquesta sessió i per què és important que la ciutadania hi participi. Els escoltam.
2: Doncs explicar que hi ha un reglament de participació ciutadana, que el reglament de participació ciutadana se va aprovar en ple i contempla la possibilitat de que qualsevol regidor o regidora que vulgui interpel·lar la ciutadania perquè doni resposta o pugui participar activament davant qualsevol qüestió, pues demanar participació ciutadana si pot fer aquesta convocatòria. Així va passar en Medi Ambient i vàrem fer aquesta convocatòria. Regidora de Medi Ambient, juntament amb EMSER, en la col·laboració d'EMSER, perquè hi havia moltes qüestions que necessitàvem perquè, per la ciutadania, perquè la ciutadania en pugui aportar temes que tenen que veure, com bé has explicat, damunt ordenances diverses, que o bé per xarxes socials o bé directament pues, interpel·len les regidories pertinents de posar alguna solució.

0: I més qüestions. Avui ens atem el cap de setmana amb diversos actes culturals destacats per aquest cap vespre.
1: Sí, avui divendres tenim Cinema La Fresca amb la pel·lícula La invasió del bàrbar, serà a les 8 a la plaça de l'Iglesia de la Cala de Sant Vicenç, és entrada gratuïta. I pel que fa a música al carrer, tenim les actuacions, a part ja sabeu que totes les actuacions són sempre a partir de les 8 i mitja de cap vespre, i avui divendres davant l'Ajuntament tenim l'actuació de Cerdà Errada en Bujosa.
0: I el mes de setembre, sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències, enguany FAMA ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció de cara en aquesta malaltia. Aquests van dirigits a tota la població interessada. Les places, això sí, són limitades i s'ha de fer una inscripció prèvia.
1: Es tracta de 13 xerrades, que seran els dilluns 14, 21 i 28. De 3 xerrades, 14, 21 i 28 de setembre, a la Fundació Roger Villalonga. Pel que fa la primera, dilluns, dia 14, du per títol Qui decidirà per mi quan no ho pugui fer? Serà a càrrec de l'advocada Margalida Morell Bosch. Pel que fa següent, dilluns 21, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de la demència, a càrrec del neuròleg Eduard Bargay Pizarro. I ja la darrera, dilluns 28, el paper de l'exercici físic, clau per la prevenció de la salut cerebral, a càrrec de l'educadora física Paula Bargay Pizarro. Les inscripcions les podeu fer al telèfon 629 61 11 73.
0: Recordant que està obert el període de matrícula per al nou curs de l'Escola de Música, ja s'ha anunciat tota l'oferta formativa d'enguany i el curs es comença el dia 23 de setembre.
1: Sí, la proposta inclou ensenyaments inicials amb dos nivells, un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon nivell de consolidació dels coneixements assolits. Pel que fa als idiomes, ofereixen cursos de català de nivells A1, A2, B1, B2 i C1, castellà per a estrangers de nivells A1 i A2, anglès A1, A2, B1 i alemany A1. També hi haurà un curs d'alemany turístic A2 de 30 hores, que es farà entre novembre 2026 i març 2027. L'oferta es completa amb un curs de capacitació digital de 60 hores.
0: Les matrícules se poden fer fins dia 22 d'aquest mes en el Centre Cultural d'Humoll. Per més informació podeu telefonar allà o, si no, consultar el lloc web cepaalcudia.com. I atenció, perquè avui hi ha donació de sang a Pollença.
1: Sí, avui divendres 11 podeu anar a donar sang al centre de salut d'aquí de Pollença. Podeu fer entre les 4 i mitja i les 9, però recordeu que és convenient demanar cita abans a donasang.org. I vol recordar que també hi ha una propera cita per donar sang, que és el 28 de setembre, aquesta vegada al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: Us hem parlat de les activitats d'avui, però també per al cap de setmana destacam que demà comença el Festival Mahler. La proposta d'aquest festival enguany és per retre homenatge al compositor Gustav Mahler, coincidint amb el 115 aniversari de la seva mort. Seran 3 concerts que es faran en el claustre de Sant Domingo durant aquest mes de setembre.
1: La primera cita serà demà dissabte, dia 12 de setembre, amb el Martell del Destí, un concert a càrrec de l'Encontres Orquestres i Herbes Balears, dirigida per Bernat Kegles, que interpretarà íntegrament la Sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com La Tràgica. El dia 19 de setembre serà el torn de Mahler íntim entre Brahms i Alma, amb la participació de destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí Garcias. Finalment, el 26 de setembre, el festival es tancarà amb Mahler Orígens i Testament. L'Orquestra de Cambra de Mallorca, també sota la direcció de Bernat Kegles, interpretarà l'Adagio de la Sinfonia número 10 i la Sinfonia número 1, Tità.
0: I la setmana que ve, dissabte dia 19, tindrem les activitats de Cala Brutal Local a Sant Vicenç. Hem de recordar-vos que avui és el darrer dia per apuntar-se a lo que és la cursa de carretons, la Brutal Autos, i tot i que això és així, avui és el darrer dia, ahir mos informaven des de l'organització, regidor i prodis, que si qualcú no és atents a fer-ho, avui encara ho podrà fer a començaments de la setmana que ve.
1: La primera de les activitats de Cala Brutal serà el dissabte dia 19, serà la cursa Brutal Autos. Es tracta d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració pròpia Tertúlia, Creatius i de Quilòmetre Zero. La concentració serà a les 9:30 al Mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera a les 11 al carrer Joaquim Mir amb arribada a carrer de Molins. Després hi haurà premis per l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega serà a les 12:30 a Cala Molins amb els xeremies orats i batollants. El termini per apuntar-se, ja ho sabeu, com han recordat, és fins avui, dia 11 de setembre, però molt bé en recordar ahir que inclús el millor a principi de la setmana que ve ho podreu fer.
0: Demà les planes esportives, avui la protagonista és la jove palista pollencina Elisenda Cerdà Cerdà.
1: Així, després d'una temporada excepcional, Elisenda, del Real Club Nàutic Pollença, ha estat convocada per la Real Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya als Olympics Hopes, que se celebraran a Bratislava, Eslovàquia, del 17 al 20 de setembre. Elisenda participarà a les següents proves. Cadet a 200 metres, CU cadet a 500 metres, cadet C4 cadet 500 metres i CU cadet a 5.000 metres.
0: Més esport per aquest de setmana. Demà arriba la 38a Futbol Internacional Memorial Eladio Lorente.
1: Es tracta d'un trofeu que es disputaran partits d'equip veterà de futbol 7 i de futbol 11. Això serà el camp de la Bercuch a partir de les 5:30.
0: Demà també arriba la cursa de la maleïda Swim Run a Sant Vicenç.
1: Així és, demà dia 12 a Sant Vicenç, on s'alternaran trams de cursa per camins de muntanya amb natació amb mà obert, encadenats sense descans. Hi ha les dues modalitats, que és la full de 20,5 quilòmetres amb 2.360 de natació i 500 de desnivell, o l'esprint amb 8,5 quilòmetres i 1.330 metres de natació amb 220 de desnivell. Sortirà a partir de les 8:30 del matí.
0: Apuntau també el calendari. AFAM organitza diumenge dia 20, la setmana que ve, la 15a cursa per l'Alzheimer, i sortiran del claustre de Sant Domingo.
1: Aquesta cursa de 7 quilòmetres, així com el trofeu especial cronoescalada, que també tindrà lloc, que se fa entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i, a més, hi haurà curses escolars amb distància adaptada, amb sortida a les 9 hores i participació gratuïta. Les inscripcions les podeu fer a eritecit.net i la jornada també comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà mutada i música al Jardí del Claustre.
0: I aprofiteu també per apuntar el calendari. El 26 de setembre hi ha la Pollença Running Fest. Són diverses curses. Hi ha la cursa popular de 10 quilòmetres i les de 5 quilòmetres, que són tan popular com de l'elit amb campionat de Balears. Encara us podeu apuntar a elitechip.net. I recordem, des de fa uns minutets, també ja han publicat des de l'organització que hi haurà festa especial el dia 26, el dissabte 26. El 3 d'octubre tenim la Mallorca 5.000 Sky Running, un campionat de Balears d'ultradistàncies, una prova de 65 quilòmetres que creua la serra amb 5.000 metres de desnivell. També hi haurà la germana petita de la Mallorca 1.000 amb 24 quilòmetres. En aquest cas, també us podeu escriure a elitechip.net i hi ha l'opció de fer la modalitat per relleus de la llarga. Vegin també en Real Club Nàutic, du Port de Pollença, a Trofeu de Colònia, d'Optimist D, els dies 26 i 27 d'aquest mes. I així hem arribat a les 12:36. Fem una pausa musical. Encara no me n'anem. Serem amb vosaltres fins a la 1 del migdia.

0: Sí, sí. Y era mostrar también un pelín este puntillo, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido totalmente.
1: Què vos agradaria que descobrís el públic pollensí i vendrà de fora? En Carlos durà una gentada
0: sí,
1: de fora, ja te pots esperar, Pol, quan vengui a veure Rush.
0: Pues espero bueno, que s'emportin una sorpresa, que molta gent descobreixi un artista que desconeix, perquè el fet de no haver exposat en galeries aquests anys, pues, hi ha una certa gent que ens agrada molt l'art, que el coneixíem, evidentment és molt conegut, però que hi ha molta gent que no sap qui és el Carlos Prieto, no? Per exemple, un senyor que ha entrat aquest dematí ha quedat al·lucinat i m'anava parlant de qui és aquest artista i tal, i dic, és que el tens al costat, perquè no t'havia ni reconegut. Llavors m'he donat compte que em fa molta il·lusió que certa gent el pugui descobrir com a artista i gran artista que és, i que és d'aquí, no? Que hi ha una persona que, doncs, que interpreta tan bé i pinta tan bé, i després que els que els coneixen, doncs, el que el coneixen bé, quedin sorpresos d'aquesta petita nova línia que ha tret, aquestes noves incursions, aquests quadres més en bocetos, més inacabats, que això crec que no ho han vist d'ell, i això em fa molta il·lusió que ho descobreixin, no? També la galeria volia aportar el granet amb ell, doncs, de fer alguna cosa nova, perquè com que té molts fans i molts vindran, doncs que ells mateixos es trobin alguna cosa, no? Algú nou que no han vist, i la gent que no el coneix també pugui descobrir la seva antiga faceta, i per això tenir una mica el motiu de tenir les dos vessants de l'artista.
1: I vendrà tanta gent, Pol, que heu programat la inauguració en dos dies.
0: Amén,
1: conteu-me això. No és una inauguració típica, tal dia, tal hora, s'inaugura, no. L'artista hi serà tot aquest de setmana.
0: Ah, exacte.
1: De fet, ja és.
0: Ja hi és, ja hi és, i se'ns queda fins dilluns.
1: Seràs pollensí aquest de setmana.
0: Sí. I, doncs, sí, el fet que el Carlos estigués tot el cap de setmana aquí, ja em va fer obrir el pensament aquest, i llavors com vam estar parlant de fer una bona inauguració, sí que ell em comentava que hi ha molta gent que no pot venir el dissabte i vindran el diumenge, jo hi seré i tal, i dic, home, doncs si hi ets, tant per tant fem dues inauguracions, amb vernissatge, amb cava, amb vi, amb coca, amb ensaïmada, amb montaditos, farem els dos dies dues cosetes especials, aprofitant que el Carlos estarà aquí, i qualsevol persona que vulgui saber com fa els quadros, qui és, o li vulgui preguntar qualsevol tècnica, doncs estarà encantat d'explicar-los. Però bueno, bàsicament també ell explicarà el sentiment i el que hi posa cada peça, que veig que és una part molt important, i això és molt bo que la gent ho entengui.
1: Molt bé, Carlos, ja per acabar, què diries a els nostres oients, que majoritàriament són pollensins i pollensines, perquè s'acostin aquest cap de setmana a la galeria Dionís Bennassa a conèixer Rush i conèixer-te tu?
2: Bueno, pues nada, que le hemos metido mucho amor a esto, la verdad llevamos tiempo trabajando. A mí Pollensa es un pueblo que me fascina, tiene una energía, tiene algo especial que no se puede describir, se tiene que sentir, y creo que hemos metido, ya puedo estar tranquilo porque los cuadros están a salvo, están en la galería, y ha sido un disfrute esta mañana empezar a desbalar, y es que iba encajando todo de una manera, es que no ha habido duda, nos hemos mirado y ha sido como, era un puzzle de tres piezas encajado, y muy contento, muy feliz y con ganas de disfrutar este fin de semana aquí también en Pollensa, y nada, y que la gente se acerque, que creo que van a quedar encantados, la verdad.
0: Totalmente.
1: Molt bé, recorda'm els horaris, Pol.
0: Els horaris estarem oberts de dilluns a dissabte de les 11 a les 3 i de 5 a 9 del vespre, i els diumenges de 12 i mitja a 3.
1: I les dates de la inauguració, que hem dit tant dissabte com diumenge?
2: 7, 9, 9 i algo.
0: Sí, a partir de les 7 de la tarda el dissabte, i acabarem quan acabarem, i el diumenge.
1: Ves alerta després amb en Pol, eh? Carlos, ves alerta on te d'un Pol després.
0: Cuidado, cuidado. I després el diumenge, doncs...
2: Sí, a lo mejor ni cerramos el sábado.
0: Exacto. Palmamos, eh? I el diumenge de les 12 fins a les 3. Serán los horarios de la inauguración donde habrá el Carlos.
2: Y aparte está muy bien, porque a los palmesanos que le cuesta tanto coger el coche, que parece que es una odisea, ¿no?
1: Venir al pueblo,
2: está la excusa también de estar en el mercado, de pasar el día, de venir a ver una exposición. O sea que esto sobre todo va para los palmesanos.
0: Exacto.
2: Es un buen día para hacer un poco de pueblo y venirse aquí y hacer pasar el día.
1: Venga, que no está tan en fara.
0: No está tan lluny, pero bueno, después de los pollensins pasa lo mateix quan entra la Paula. Es recíproco.
1: Molt bé, i de Carlos Prieto, un plaer haver-te tingut avui aquí a Ràdio Pollensa. Que vagi molt bé aquesta exposició, ben arribat aquí en el nostre poble.

0: I Pol, gràcies com sempre per dur-nos artistes, informació.
1: A vosaltres, al Carlos, que és un plaer tenir-lo aquí, i invitar tothom que passi, que és que fliparà, així de clar.
0: Molt bé, idò, fins aviat, adéu.
1: Fins aviat, gràcies,
2: gràcies
1: a vosaltres.
2: Gràcies.
0: I amb aquesta entrevista posant ja punt i final en aquesta setmana de setembre, vos desitjam que gaudiu molt del cap de setmana i tornarem dilluns, que ja serà dia 14. Adéu.

마시고 마시게.

0: Una cosa, puc fer un experiment?
1: Sí,
2: sí.
0: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tots. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tots.
3: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots i per saber les notícies.
4: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
5: Ràdio de Pollença. Silencio, vibration.
6: Radio Pollença.
7: Vine, escolta.
8: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
9: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
10: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
9: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
11: Idò, oients, com bé sabreu, aquest mes de setembre Pollença tornarà a convertir Claustre Sant Domingo una vegada més en un espai per la música clàssica, amb una nova edició del festival Mahler, un cicle monogràfic que enguany posa focus a la figura del compositor austríac Gustav Mahler. Serà, com deia, la setena edició d'aquest festival, organitzat per l'Associació Filarmònica de Mallorca, en la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença, i que enguany coincideix amb el 166è aniversari del naixement de Mahler. Ho programa, proposa tres concerts, dies 12, 19 i 27 de setembre, amb obres de Mahler, però també d'Alma Mahler i Johannes Brahms. El festival comptarà, entre altres, a la participació de Bernat Kegles, compositor, músic i director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que dirigirà els concerts de dia 12 a la Sinfonia número 6, Tràgica, i de dia 27 a la Sinfonia número 1, Tità, i l'Adagio de la Sinfonia número 10. I bé, avui volem conèixer un poc millor aquest festival, però també entendre que fa tan especial la música de Mahler i perquè continua sent tan actual més d'un segle després, i per això tenim a l'altra banda del telèfon aquí millor que en Bernat Kegles i l'hem de saludar. Molt bones, Bernat, com estàs?
12: Molt bon dia, encantat d'estar una vegada més amb tots vosaltres i de tornar a venir cap a Pollença, aquesta ciutat, aquest poble que és amant de la música i amant de la cultura. Llavors, sempre un plaer saludar-vos i venir de nou cap allà.
11: Primer, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta, perquè sabem que estàs ocupat. També hem vist que t'han fet entrevistes a altres bandes. Però m'agradaria, per començar, per a qui no conegui encara el festival Mahler, que ara estigui veient cartells, en el carrer, sentint xerrar d'això, què és exactament aquest festival?
12: Bé, aquest festival monogràfic que duim ja 7 anys fent a Pollença és una proposta, crec jo, que única a les illes i més dins l'àmbit dels festivals de música, ja que és un festival que se centra únic i exclusivament en una figura. Això permet generar una experiència molt completa envoltant d'aquest compositor, perquè moltes vegades quan anem escoltant concerts escoltam una peça d'un, una peça d'un altre, però el fet de durant un mes per escoltar diversos gèneres o peces de s'inici s'inici compositiu del compositor o bé s'inici o bé final de la seva trajectòria, no ens permet escoltar una evolució, ens permet tenir una visió més polièdrica d'aquesta persona. A més, ho acompanyam amb aquestes audicions comentades, que també se'n veran a la Fundació Roger Villalonga, els dies previs del concert, que això el que m'ha format és que no només sigui una experiència de gaudir de sa música, de compartir música, sinó també una experiència en certa manera divulgativa al voltant d'aquest compositor. I aquest format únic, aquest format que combina el que es tan sols es gaudi juntament amb també aquesta voluntat divulgativa, crec que fa que sigui un festival molt concret i que sigui èxit, que fa que molta gent vengui i que any rere any vulgui repetir.
11: I vareu començar la primera edició amb Beethoven, a lo millor un nom que li sona més a la gent, no? Però recordant que cada any vosaltres trieu un compositor i un guany heu triat amb Mahler, no sé si el pronunci correctament, perquè a mi se m'escapa un poc això, però per què heu triat Gustav Mahler?
12: Bé, òbviament no sempre podem estar fent festival Beethoven, Mozart i Bach, hem de sortir un poquet també d'aquest top 5, no? I abordar compositors que potser no són tan coneguts a peu de carrer, però que han tingut una transcendència important dins història de l'art i de la música. Com vos deia, aquest festival combina aquestes dues parts, no? La part d'esgaudi i la part divulgativa, i és per això que també aproximar aquestes figures tal vegada un poc més desconegudes crec que és el nostre deure. En el cas de Mahler, és que estem parlant d'una persona que significa la transició del romanticisme en el modernisme, el canvi del segle XIX al segle XX, un equivalent, podríem dir, en pintura, d'espart de la figuració, l'abstracció. Jo sempre poso una analogia de Mahler en Klimt o bé amb Eduard Munch, no? Amb aquell crit, que és aquesta transformació d'un art que el que volia era interpretar la realitat o reflectir la realitat tal com és, a deformar-la per un d'interès expressiu, no? I això és el mateix que fa Mahler. Mahler també acaba deformant les regles, acaba deformant el sistema compositiu a favor d'una expressió honesta i sincera. I, de fet, se diu que la seva música és autobiogràfica, perquè la seva música està ple de referències, de sons, de la natura, de sons d'una banda militar, de sons de música de taverna, coses que han marcat la seva vida i la seva trajectòria. De fet, també a mesura que evoluciona la seva música, trobem que acaba una música més intensa, més dramàtica, també en funció del que li va anar passant a la seva vida. Una vida tormentosa, una vida completament romàntica, no? amb moltes desavinences amoroses amb la seva dona, en Alma Mahler, amb problemes també de salut, que també el tenien sempre preocupat, amb problemes vitals gegantins, com el fet de perdre una borrada de germans quan era petitó i després també quan era pare perdre una de les seves filles quan tan sols tenia 4 anys. Crec que la música de Mahler reflecteix com era la seva vida, i ho fa gràcies a això, gràcies que es troba un punt on el sistema compositiu, on les normes, on els cànons se veuen deformats, se veuen al servei d'aquest favor expressiu. I és per això que és un compositor tan important i que estic de ben segur que tothom que vengui a escoltar podrà ficar-se dins aquesta pell de Gustav Mahler i intentar sentir, intentar empatitzar amb el que ell va viure.
11: I has dit una cosa que m'ha generat curiositat, i és que has dit que les seves peces, la seva obra, també inclou sons de natura, de taverna. Com és això? És a dir, no és la típica...
12: Sense anar més enfora...
11: No és el típic concert que la gent està acostumada de només instruments, no? De música clàssica. És a dir, hi ha altres...
12: Bé, el que passa en el cas de Mahler és que ell entén la sinfonia com un món global on hi cap tot. De fet, en discussions amb altres compositors, amb el compositor finlandès Jan Sibelius, Mahler li deia: jo no entenc la sinfonia com una forma, com una sèrie de cànons, sinó ho entenc com un lloc, com un món obert on hi cap tot. I amb això hem d'entendre com un món vital, no? Ell, dins la seva música, el que reflecteix és el que ha viscut. I com incorpora això? Doncs mira, ens va més enfora. Aquest primer dissabte, dia 12, a la sinfonia número 6, incorpora un renou de picarols, intentant emular una escena, diríem, rural, campestre, i amb aquest picarols, clar, renou dels animals que pasturaven. Mos inclou també un martell gigantí d'unes dimensions bestials, una caixa de fusta que es golpejava amb un martell, que simbolitzen els cops del destí cap a la vida. A la primera sinfonia que escoltarem dia 27, en el darrer concert, mos introdueix aquesta música klezmer, aquesta música popular jueva, que també escoltava quan era petitó, perquè son pare i sa mare eren taverners. Llavors, mentre per una porta sortien taüts amb els seus germans morts, per l'altra porta hi havia festa, hi havia renou, hi havia alcohol. Clar, això genera un trauma, podríem dir, dins la vida de Gustav Mahler, i ho inclou. En els instruments que tenen l'orquestra emula una espècie de banda klezmer enmig d'aquella sinfonia. Aquesta és la capacitat que té Mahler per això, per reflectir totes aquelles escenes vitals que li han passat al llarg de la seva trajectòria, incloure-los dins d'aquesta sinfonia entesa com, no com una forma, una forma, diríem, fixa, una forma que no és estàtica, no. Ell ho entén, la sinfonia o la música sinfònica, com un lloc on tot hi té cabuda en favor d'aquesta voluntat expressiva.
11: I doncs, creus que això és el que la fa especial i actual, encara avui en dia, que no és un... un concert habitual de música clàssica.
12: Bé, poc habitual, ho serà sobretot el segon concert, perquè nosaltres és una cosa que revisam molt, el format del concert, no? Perquè a vegades en els clàssics se mos acusa un poquet d'això, d'encara viure en temps passats. I, per exemple, aquest segon concert de dia 9 l'hem anomenat una espècie de biòpic, perquè el que farem és combinar interpretacions de música de Mahler, de seva dona Alma i també d'un referent per ell com va ser Johannes Brahms. Ho combinam amb lectura de cartes. Lectura de cartes que precisament el que vol fer és posar de relleu la relació que tenia Mahler amb la seva dona, la relació de Mahler amb aquest Johannes Brahms, que era com un poc un dels seus referents compositius, sobretot quan era jove i quan s'estava formant, i il·lustrar aquest vincle de Mahler dins la Viena de principi del segle XX, dins el romanticisme i també xerrar d'aquesta relació, com dic, amb la seva dona, perquè Norma Mahler, més enllà de la dona de Mahler, també era una dona que era compositora, era una dona que després se va casar amb Walter Gropius, un dels millors arquitectes de principis del segle XX, llavors una figura clau. Llavors, xerrant d'Alma, xerrant de la relació amb Brahms, xerrant d'aquesta Viena de principis del segle XX, el que volem és que la gent, quan vingui a escoltar el concert, se pugui fer una idea prou global de com era aquesta Viena, de com era aquesta Viena de principis del segle XX, que se respirava i qui era Gustav Mahler, que era realment un epicentre, una figura clau, perquè també va ser director de la Mònica de Viena durant molts anys, llavors és una figura clau per entendre aquesta evolució, aquesta transformació de la música a principis del segle XX.
11: I tu seràs director també, no, Bernat?
12: Sí, jo estaré dirigint els primers de darrer concert. Primer de tots...
11: I, perdona, creus que és, en tota aquesta complexitat que m'adies, és especialment exigent per una orquestra? Té una major dificultat, creus?
12: Bueno, quan xerram de sinfonies de Gustav Mahler, sense voler, hem d'acabar parlant de grans números, perquè sempre ens trobem en sinfonies amb una gran quantitat de gent sobre l'escenari. Aquest primer dissabte, dia 12, serem 100 persones sobre l'escenari, 100 clavades, a més, justes. Llavors, clar, tot això sempre suposa una complexitat, perquè va d'ajuntar aquestes 100 veus en una única veu, no? Aconseguir aquest bé comú a través de les individualitats de cada un, sempre és una feina difícil, però que a la vegada se sol fer fàcil en el cas de Mahler, perquè, com dic, és una música que mos parla directament d'emocions, de sentiments, d'experiències vitals, i és un repte, però que sempre es fa molta il·lusió. I si il·lusió, ja ho sabeu, mou muntanyes, mou mons, ho mou tot.
11: Perdona, Bernat. I també, el segon dia... serà un dia un poc, com deies, més íntim en Mahler, perquè parlareu de, has mencionat abans, d'en Alma Mahler, no? I de Brahms, perquè era important incloure aquesta mirada, diguem, més personal.
12: Bueno, per això que dic, perquè Alma Mahler no només és Alma Schindler, que és el seu llinatge d'abans d'estar casada, i és una figura de veritat que va tenir molta transcendència, fins i tot molt de mals entesos. Aquesta relació, a dia d'avui, la diríem completament tòxica entre Mahler i ella. D'aquí se'n van escriure una sèrie de cartes, diaris, on dues persones que eren claus dins aquella Viena, de principi del segle XX, d'aquesta Viena que està cultivant la modernitat, que està preparant-se per el que serà la música del segle XX, aquesta relació entre ells dos mos dona peu a tantes informacions realment importants, realment nuclears, que crec que mereix molt la pena conèixer un poc més sobre ells dos, i sobretot sobre ella, una compositora callada pel seu home, qui, clar, sent una figura hipertalentosa, sempre li va tallar ses ales o li va posar un fre a l'hora d'ella seguir composant i seguir manifestant-se artísticament.
11: M'imagino que això també s'ha reflectit a l'obra, no?, de Mahler.
12: Se parla moltíssim d'Alma. De fet, aquesta sinfonia número 6, també, d'aquest dissabte, hi ha un dels temes de sinfonia que es diu el terme d'Alma, que ell va escriure per ella. És a dir, això sí que és indubtable, és a dir, que hi havia molt, és indubtable, almenys de Mahler cap a Alma, és indubtable que hi havia molt, perquè són constants els regals musicals que li fa. Aquestes cites a sinfonies, on li regala un tema musical, el segon moviment està dedicat a les seves filles petitones, les seves filles que eren encara nadons. Llavors, sí, per suposat, aquest vincle amorós entre ells dos se veu completament reflectit. I també se veu després quan se sabenta que en Alma està amb un altre home, que a més ho descobreix en Mahler agafant ses cartes un dematí, també ho podem veure reflectit a la desena sinfonia, aquesta adagio de la desena sinfonia que interpretam dia 27, que se tracta d'una peça extremadament dolorosa, perquè Mahler ja sabia que anava a morir, ja s'havia mort la seva filla, havia trobat això d'aquesta infidelitat de la seva dona, a qui tant estimava ell, tot i que la tractés millor o pitjor, però que l'estimava indubtable. Llavors, tot aquest dolor el trobem concentrat en aquesta dècima sinfonia. Per tant, sí, la figura d'Alma Mahler és imprescindible per entendre la figura de Gustav i per realment la seva trajectòria musical.
11: I ja que estem fent aquesta feina de contextualitzar, també mencionau a Brahms, no? En aquest segon concert.
12: Sí, sí, Brahms com un referent. Brahms és el gran romàntic alemany, germànic, inclourem aquí també Àustria, és el pare del romanticisme alemany, és una figura clau per entendre-lo. I Mahler tenia ell i Wagner, que també és l'altre referent romàntic germànic, tenia ells dos com els seus referents compositius. I és per això que són dues figures que el marquen completament, sobretot en els seus inicis com a estudiant i en les seves primeres obres que va compondre. De fet, aquesta quartet que escoltarem en la menor en aquest concert més íntim, aquest segon concert de nou, és l'única peça de música de cambra que mordeixa, Mahler. Se sap que n'hi havia d'altres, però segur que les va destruir. I com us dic, clar, aquest quartet no el podíem entendre sense Brahms. De fet, per moltes estones podem escoltar Brahms dins d'aquesta primera obra, que és una obra de joventut. Llavors té molt de sentit vincular aquest primer quartet de Mahler, primer i únic, juntament també amb la música, de cambra de Johannes Brahms. Té molt de sentit més clar. I un dels altres grans gèneres que va cultivar Mahler va ser el Lied, la cançó, i per això també inclou en aquest concert cançons tant de Gustav Mahler com de la seva dona, d'en Alma.
11: Molt bé, i també, bé, feis un recorregut des del principi de l'obra de Mahler fins al final de tot. I com serà aquest darrer concert? Perquè hem parlat del primer, del segon...
12: Ui, perdona, s'ha cameteat.
11: Deia que...
12: S'ha cameteat ara.
11: Me sents ara?
12: Sí, sí, sí.
11: Deia que feis un recorregut des del final, des del principi de l'obra de Mahler fins al final... I hem parlat d'aquests dos primers concerts i el segon té més a veure amb la seva dona. I què trobarem en el darrer concert de tots?
12: El que has dit, Origen i Testament. Estarem parlant de la primera sinfonia, el primer que ens escriu Gustav Mahler dins el gènere sinfònic, juntament amb el darrer que ens va deixar escrit, que és aquest primer moviment d'aquesta adagio de la desena sinfonia, que és la darrera que va escriure just abans de morir. Llavors, xerrant de música, que és realment lo d'orré del tot, de Gustav Mahler. Se pot apreciar completament una gran evolució dins el seu estil i també dins la seva energia vital, diríem, perquè mos trobem una primera sinfonia que, tot i que ja mos parla de sa mort, mos parla d'aquests tòpics romàntics, el final que tenim és un final molt optimista, és un final positiu, és un final juvenil. En canvi, aquesta desena sinfonia tampoc vull dir que sigui negativa, perquè és més un cant de l'acceptació de sa mort, l'acceptació del dol, l'acceptació de sa despedida, de sa adeu. Llavors és una obra que commou, que s'aixerra dolor de manera molt crua, però a la vegada s'aixerra d'aquesta acceptació, perquè el dolor, la infelicitat, el conflicte, també és part, el cap i la fi de sa vida. I en Mahler, com ningú, entenia sa música com això, com un impuls vital, i reflectia dins la seva música tota la seva trajectòria vital, tot el que és sa vida. Llavors, el que realment d'aquesta adagio, d'aquesta desena sinfonia, és un cant a abraçar sa vida en les seves coses positives i en les seves coses negatives.
11: I bé, Pollença, com bé sabràs, és un poble que està molt acostumat a la música clàssica, que la té molt arrelada, però per algú que no hagi escoltat mai

0: parla de coses que mos són properes, que mos són comunes. La música de Mahler, sempre que sigui ben interpretada, és capaç d'emocionar, és capaç de posar-nos la pell de gallina. Llavors, no fa falta ser un expert, no fa falta ser un entès, tan sols fa falta confiar, posar voluntat i que els músics que estan a sobre l'escenari, que per suposat ho farem, facin la millor interpretació possible.
1: Molt bé, jo com dius, no? Serà una obra fàcil d'entendre per la gent, perquè tracta temes de, que se tracten avui en dia, com bé has dit, en un pop. I també m'agradaria comentar, avui de matí hem vist, que a Planes Culturals d'última hora vos han fet una entrevista. M'agradaria que me comentessis també, perquè diu que va ser una figura clau la transició del romanticisme cap a la modernitat i protagonitzen un monogràfic de Bernat Kegles i Magí Garcias.
0: Bé, sí, aquesta entrevista el que fa és posar un pot de relleu la feina que estem fent aquí a Pollença amb aquest festival que complementa ja oferta espectacular que tenim durant l'estiu allà amb el que fa música culta, diríem. I bé, com he dit abans, destacar això, no? La importància d'aquesta transició entre el segle XIX i el segle XX, entre el romanticisme i la modernitat, entre l'art figuratiu i l'art abstracte. Això és Mahler, cap a la fi. I Magí i jo, des de l'any 2020, que vam començar amb aquest festival Beethoven, el que intentem és això, agafar figures clau de la música clàssica i any rere any acostar-lo a la gent, posar-lo a l'abast de tothom i intentar això, divulgar a la vegada que gaudim d'escoltar aquesta música. Animar-vos a tothom, ja sabeu, les entrades són a www.festivalmahler.com i també recordar això, que també tenim aquestes audicions comentades, dia 10 i dia 24 de setembre, Fundació Roger Villalonga, precisament per això, per acabar de completar aquesta experiència immersiva en el compositor, crec que és una gran ajuda poder abans escoltar algú com en Joan Estrany, un musicòleg, que mos expliqui curiositats, que mos expliqui anècdotes, que mos ajudi a comprendre i escoltar en orelles encara més obertes. No és necessari, però completa l'experiència i crec que ho fa, acaba d'englobar aquest pack que volem apropar a la gent.
1: Molt bé, també mencionava aquesta entrevista perquè parles un poc més en profunditat de molta de la història de Mahler, d'aquest monogràfic, i si no, tenint les audicions comentades com bé des de la Fundació Roger Villalonga. I va bé, Bernat, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. Recordam que els concerts començaran dia 12, n'hi haurà un altre dia 19 i el darrer dia 27, i tu dirigiràs el primer i el darrer, si no ve malament.
0: Correcte, jo obriré i tancaré festival, però el concert de mig crec que també és interessantíssim amb aquest format diferent, amb aquest format que combina la lectura de cartes per part d'un narrador amb aquesta música més íntima de Mahler, que també existeix, i tan sols això, convidar-vos a tots a venir, a gaudir de la figura de Gustav Mahler, a entendre millor la importància que va tenir dins història de la música i a seguir creixent, perquè el festival de Pollença del mes d'agost segueix creixent, el festival de setembre segueix creixent, i això el que demostra és que Pollença té ganes de cultura, té ganes de música, té ganes de créixer com a una societat de futur. Així que enhorabona a vosaltres també tots els pollencins i pollencines i vos esperam en els concerts.
1: Moltes gràcies, Bernat. Mos veurem en aquestes tres dates i
0: perfecte.
1: Només desitjar-te molta sort hora. Dirigint-te en aquestes 100 persones que m'ho has dit abans.
0: Ho gaudirem de ben segur. Moltes gràcies. Bé.
2: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

seguim, són les 11:31 minuts. No estan seguint el sumari que vos havíem dit avui, entre les 11 i les 11 i mitja, ubic que finalment no han tingut l'entrevista prevista amb el coordinador del Centre Turístic Ornitològic de la Gola, en Pere Tomàs. Lo millor el tindrem a les 12.

0: un imprevist no ha pogut venir l'hora que havíem previst, però sí que havíem dit que les 11:30 i són les 11:31, per tant bastant puntuals. Tenim aquí en Miquel de la Rosa i Nena Samengual. Hem de recordar que aquesta setmana s'ha obert un període de matrícula per un nou curs de l'Escola d'Adults de Pollença. Començaran el curs el dia 23 de setembre, ara repassarem tota l'oferta que tenim, però bé, per conèixer millor tot això, sabrà quines opcions tenen totes les persones interessades. Com han dit, ens acompanya un any més el coordinador de l'Escola d'Adults de Pollença, Miquel de la Rosa. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon estiu.
1: Molt bon estiu i ara amb ganes de començar.
0: Perquè clar, tu ets com el docents, no? L'estiu té vacances.
1: S'acaba la feina en el mes de juny i després comença en diu de setembre.
0: D'aquests que diuen, ah, quines vacances més llargues.
1: Bueno, no, no, tampoc per tant, tampoc diria tant. De fet, quan s'acaben sempre són curtes.
0: I després costa més tornar.
1: Sí, costa, però també jo crec que ja que tenim prou temps per carregar piles i per venir amb tota la força, no?
0: Tampoc. I a més, avui és un dia important perquè avui ha començat el curs primari, infantil, secundari, no és institut. Bé, hem de saludar també perquè un any avui vens acompanyat de l'equip d'estudis del CEPA del CUDI, que és pollencina de més. Agnès Samengual, bon dia.
2: Bon dia, moltes
0: com
2: gràcies.
0: Estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Puc dir una cosa perquè us ho en sàpiguen qui ets?
2: Sí.
0: Perquè te posin cara, perquè a vegades diu, clar, la gent quan escolta la ràdio diu, no, mai, qui és, qui és, qui és? Han de dir que Agnès la vareu veure aquest estiu a clausa de Sant Domingo, després de la desgràcia, Maria Lida.
2: Exacte, una Maria Lida.
0: Una Maria Lida, protagonista, una de les protagonistes de Després de la desgràcia, i ara parlava micro tancat, que deia que te donava l'enhorabona. Bé, moltes deixem gràcies. Això de banda, ara la gent ja dirà, ai, nena, ja saben qui és.
2: Ja m'han posat cara.
0: Ja t'han posat cara.
1: És que tot això és molt pluridisciplinar i és versàtil, aquí, educació.
2: De tot.
1: Educació al CUDI Pollença, oferim un servei que és molt ampli.
0: Vinga, Miquel, conta-mos un poquet. Bé, sempre vens a parlar tot sol normalment, però estem parlant de l'Escola d'Adults de Pollença. He presentat en Ernest com a cap d'estudis del CEPA del CUDI. Expliqueu-nos un poquet
1: aquesta cosa,
0: el CEPA, tot aquest vincle, conveni...
1: Aquesta cosa que sempre... És molt específica d'aquí, de l'Escola de Pollença, perquè tenim aquest tractament un poc especial dins de l'illa de Mallorca. Però bé, bueno, perquè quedi clar, simplement, el CEPA del CUDI, que és el Centre d'Educació de Persones Adultes del CUDI, i l'Escola d'Adults de Pollença funciona com una aula externa d'aquest CEPA. Per tant, som el mateix centre, de fet.
2: Sí.
1: I ara, l'any passat, se va fer tot un procés de derogar l'ordenança municipal, que era la que regia l'Escola d'Adults de Pollença, s'ha derogat aquesta ordenança, i ara m'ho regim per un mateix conveni, que se va signar entre l'Ajuntament de Pollença i Conselleria d'Educació. Per tant, ara, CEPA del CUDI és el centre educatiu i nosaltres som una aula externa d'aquest centre, per tant efectes
0: un
1: pràctics som els mateixos.
0: No perquè estigui tan en fora, hi ha diferències.
2: Que no està tan en fora tampoc,
1: són 10
2: minuts. Són 10 minuts. No, sí, no està en un mateix edifici, però és un mateix centre. Simplement que l'Escola d'Adults ofereix un servei extern perquè per poder abarcar més municipis i més població.
1: En aquest cas, el municipi de Pollença. Exacte. De fet, estem tant en fora del CUDI com de Pollença poble.
2: Exacte,
1: no?
2: Estava fet.
1: Molts oients pollencins que ens estan escoltant, per ells també el Port de Pollença de vegades queda un poc en fora, però no, som el mateix municipi, oferim el servei a tot el municipi de Pollença, que això és una cosa que també ens demanen, i a Pollença no n'hi ha de classes, les classes de Pollença són aquí, en Umoll.
2: Sí.
1: Umoll és Pollença, i per tant a través de CEPA del CUDI, de l'aula externa de Pollença, oferim servei en els dos municipis.
0: És a dir, tu formes part del claustre de CEPA del CUDI, del claustre de professors de CEPA del
1: CUDI. Sí, tot i que jo som contractat per l'Ajuntament de Pollença, això és una tecnicitat que també perquè la gent ho tingui clar. Jo som personal de l'Ajuntament de Pollença per coordinar aquesta escola d'adults, que és una aula externa de CEPA, però efectes pràctics també som part del claustre de CEPA del CUDI. Per tant, entre tots ho engirgolam i ho coordinant, però faries millor servei.
0: I l'oferta és la mateixa.
1: Bueno,
2: semblant.
1: S'assembla, però són dues ofertes diferents. Tenim tot uns cursos i uns horaris diferents aquí a Pollença que el que s'ofereix al CUDI. I al CUDI, com després explicaran Agnès, hi ha altres serveis.
2: Sí, també l'intenció és que així gent que potser per motius laborals o familiars no pot venir a fer un curs de castellà al CUDI, sí que pot venir a Pollença o a l'inversa.
0: Clar, no només aquí, és exclusiu per Pollencins i residents i el CUDI per el CUDI.
2: Que va, la gent que ve informat el CUDI, nosaltres donant l'oferta de Pollença també.
1: I a l'inrevés, i de fet, també com he dit, no? Vull dir, la residència, el padró en un municipi no és necessari per apuntar-se en aquestes classes. Vull dir, aquí a l'escola d'adults de Pollença pot venir qualsevol persona que li vagi bé o que visqui aquí. No importa tenir un padró, que és una cosa que també és un dubte que molta gent m'ho demana, és que jo no tinc el padró. No passa res.
0: Seran benvinguts.
1: I de fet, les ofertes que oferim al CUDI a Pollença són complementàries. Vull dir, si no te va bé un horari aquí, oferim la informació de l'horari del CUDI i a l'inrevés. El que sí que s'ha de dir és que el procés de matrícula és cadascú en el seu lloc. Si tu vols venir a un curs aquí a l'escola de Pollença, vens a fer la matrícula aquí, en jo, i si no, has d'anar en el TEPA del CUDI.
2: Exacte.
1: Amb els horaris que tenen de matrícula, que són diferents.
0: Bé, després recordarem horaris, llocs, i perquè clar, nosaltres estem anunciant ja al llarg d'aquesta setmana que com han dit, s'ha obert un període de matriculació aquí, una part de Pollença, ho contacta, on s'han de venir a matricular. Vinga, anem a parlar un poc de l'oferta d'aquest curs 2026-2027.
1: L'oferta que hi ha aquí a l'aula de Pollença, que s'assembla, però bé, és particular,
0: ja
1: m'ho dirà quines són les diferències, però aquí el que oferim sobretot seguint la mateixa línia de cursos d'idiomes, cursos d'informàtica i després aquest curs d'ensenyaments inicials que està adreçat a les persones que, diguéssim, no tenen l'educació primària i que mitjançant aquest curs poden arribar a tenir el títol d'educació primària. De fet, cursos d'ensenyaments inicials se'ls diuen són cursos
2: formals,
1: mentre que els altres són cursos informals, que estan adreçats perquè la gent pugui aprendre. No duen una titulació, immediat, diguéssim. Per tant, els cursos d'idiomes que feim aquí a Pollença enguany són alemany i en tenim dos. Aquesta sí que seria una novetat d'enguany. Continuem amb el curs d'alemany A1, que se fa dilluns i dijous es de matins, de 9 a 10 i 25. És un curs que tradicionalment ha funcionat molt bé i, per tant, de fet, podem dir, no?, que van ser els propis alumnes d'alemany A1 que varen fer una petició formal a la direcció d'Estepa del CUDI per augmentar l'oferta d'alemany. S'ha considerat perquè s'ha veure que sí que funcionava molt bé i és per això que enguany també tenim un curs d'alemany A2 que se'n diu alemany turístic. El que passa és que aquest curs serà un poquet més breu. Començarà dia 1 de novembre i anirà fins dia 30 de març.
0: És a dir, que s'apuntin alemany A1 nivell 0.
1: A1 és per principiants. Persones que no tenen cap coneixement de la llengua alemana han d'anar en aquest alemany A1. L'alemany turístic, que és un nivell A2, sí que se requereix uns coneixements bàsics. Haver fet a lo millor un A1 o com si més no tenir un coneixement de l'idioma, perquè si no serà difícil.
2: Sí, perquè és un curs intensiu i si han de començar de zero no dona temps.
0: No agafarien res. Bé, de fet, ja sé cert que hi ha molta gent inscrita perquè si van ser propis de l'AU que estaven interessats,
1: sí.
0: Ara no.
1: Tots aquests alumnes se sobreentén que se matricularan en aquest curs d'alemany turístic.
0: No?
1: I molta gent fins i tot diu, bé, jo apuntaré a l'alemany turístic, però mira, m'agrada tant que també faré A1 com per continuar repassant, m'ho han trobat. Tenim un grupet d'alumnes d'alemany que no és que sigui super nombrós, però déu-n'hi-do, que estan molt interessats.
0: I per curiositat, quin és el perfil d'aquests alumnes que fan aquest tipus d'idioma? Gent que fa feina en un món turístic, joves, gent més gran...
2: La majoria, al CUDI sí que mos trobam, sobretot gent que fa feina en un món turístic. Sí, el turisme.
1: Sí, al cap i a la fi, jo crec que també. I aquí a Pollença seria el mateix perfil.
2: Sí.
1: Tothom que veu que és alemany pot ser un punt positiu de cara a la seva vida laboral.
0: No és en plan gent més gran que digui ara tinc ganes d'aprendre alemany.
1: Però qualcú n'hi ha, que també ve així
2: per aprendre. Sempre
1: n'hi ha qualcú. Sempre n'hi ha qualcú. Aquí tenim gent a la millor de mitjana edat que diu, bueno, jo vull aprendre alemany simplement perquè m'interessa aquest idioma, aquesta cultura i també perquè hi ha un bon professorat que això també estira molt. Això és molt important també,
2: sí.
1: En els centres educatius.
2: Moltíssim.
0: I tant que sí. I de què més?
1: Després continuem amb les classes d'anglès, que aquestes són molt importants perquè oferim tres nivells, nivell bàsic A1, un nivell A2, que seria un poc més elevat, i el nivell B1, que seria el primer nivell dels intermitjos. No sé si la gent està molt familiaritzada amb aquestes diferències que hi ha de nivells, però això tot ve del Consell d'Europa, els idiomes estan dividits en tres nivells, nivell inicial, que serien els A's, A1, A2, un nivell intermig, B1, B2, i després hi hauria un nivell superior, C1, C2. que aquests ja s'han d'anar a cursar a escoles d'idiomes, uh-huh. oficials d'idiomes. Aquí en Estepas només oferim fins en els, normalment els inicials, i en aquest cas fins i tot fins en els primers dels intermitjos, fins en
0: els B1. I amb aquestes classes d'anglès els poden estar els estudiants preparats per després anar als exàmens a fer les proves?
1: Sí, evidentment. No. Vull dir, no són classes que preparin específicament cap examen en concret, d'aquests que són més coneguts, no? Que sigui de Cambridge o Oxford, etc. Però sí que donen i fan servir material que pot ser molt útil perquè aquesta gent després pugui fer un examen per lliure a una escola oficial d'idiomes, per exemple.
2: Sí, sí, fins i tot si hi ha un alumne que realment està interessat en tenir la titulació i ho comenta un professor, el professor sí que li donarà material d'extra, sí que li prepararà exàmens perquè ell pugui practicar, amb això sí que no hi ha cap problema.
0: Uh-huh. Ara, que les titulacions són necessàries per graus, sí, les carreres, i clar, si ho poden fer abans,
2: clar,
0: també va molt bé.
1: Exacte,
0: però no sé si per això ja joves.
1: De joves a... Joves no tants, bueno, primer perquè aquí...
0: Les escoles
1: bueno, joves, exacte, ha de ser d'adults.
0: I adults a partir d'aquí
1: d'any? Com a mínim de 8 anys.
2: Allà, clar. Se poden matricular a partir de 16 amb unes condicions molt específiques. Uh-huh. O bé que tinguin un contracte laboral que no els permet fer un curs ordinari, que siguin esportistes d'alt nivell, que hagin cursat un FP bàsic o un programa d'Altero PICE, també els podem agafar nosaltres, que tinguin la condició d'incorporació tardana, és a dir, nouvinguts, també, i tots aquells menors no acompanyats també els també podem agafar nosaltres. Per tant, sí que agafam nins de 16 o 17 anys, però clar, han de tenir unes condicions específiques. Sí.
1: Si no, és a
2: la majoria comencen ja majors d'edat. En tenim algun de menor, sobretot a ESPA, i que venen a acabar el quart d'ESO, tercer d'ESO, això, però són una minoria.
1: Mm-hmm. O ensenyaments inicials.
2: O ensenyaments inicials,
1: ja ho podrem comentar,
2: sí.
1: Però aquí des de ja fa 2 anys que des de l'escola d'adults d'aquí de Pollença han fet aquest procés d'acollida de tots aquests menors no acompanyats que van venir en el centre de Pollença, etc. Vull dir que s'ha fet una bona feina per integrar tota aquesta gent.
0: N'han vengut molts?
1: Bueno, aquests darrers 2 anys
2: sí,
1: hi ha hagut una bona desena, no? Sí. Entre 10 i 15, sí. Jo crec que hi havia matriculats i que bueno, han tingut una assistència prou bona. Vale, aquest curs d'anglès se fa a hora baixes, dimarts i dijous, amb un professor nou que tenim enguany, que ve de conselleria. Així que animem a tothom que vinguin aquests cursos, perquè la veritat és que van bé, i a més, bueno, ja comentarem després també els preus, etc., però que estan amb uns preus molt públics i molt a l'abast de tothom.
2: Sí.
1: Després tenim, com sempre, els cursos de castellà per estrangers, nivell A1 i A2, que han funcionat molt bé en els darrers anys, amb molta, molta matrícula. També ara ho comentàvem amb l'Agnès, això depèn també de moltes vegades dels fluxos migratoris,
2: sí.
1: Si la gent necessita acreditar un cert coneixement de l'idioma per regularitzar la seva situació legal, etc. Això també ho notam. No?
2: Són cursos que normalment són molt nombrosos, hi ha molta gent matriculada, però varien un poquet. No?
0: Sí.
1: Varien en funció d'això.
2: També varia molt les nacionalitats que ens arriben.
1: Bueno, l'any passat, jo puc dir que jo som professor de castellà, l'any passat no te sabia exactament les nacionalitats, però tenia com de 7 persones de Nepal a classe,
0: Nepal.
1: I això era de Nepal.
0: És com a nou l'arribada
2: de Nepal.
1: Va ser l'any passat, molt sorprenent, molt sorprenent. Normalment, tradicionalment, eren estudiants magrebins que venien a fer aquests cursos. Això també va passar, per això comentant lo dels fluxos migratoris, com va canviant. Els magrebins l'any passat no eren gaire nombrosos en els cursos de castellà per estrangers, però sí gent d'Àsia, vull dir, gent de Nepal, gent de Bangladesh, gent de la Índia, gent de Pakistan. Jo tenia l'any passat alumnes de totes aquestes nacionalitats dins classe. I això, clar,
0: al final... Fer una bona anàlisi, una fotografia de...
1: Efectivament.
0: Sí. Fluxes,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
1: Per això jo sempre he dit també que l'escola d'adults és una àrea dins d'educació, però que feim molta feina amb igualtat. És transversal perquè nosaltres ens hem donat compte que tenim aquesta capacitat de posar un poc un termòmetre de quina és la situació de l'immigració a Pollença,
2: sí, sí.
1: D'on venen aquests fluxos de persones, i és que és així, tu veus les matrícules i els cursos i ho veus, com així l'any passat tota aquesta gent de Nepal.
2: I tenim una funció social per això importantíssima,
0: sí,
2: que és aquesta gent que arriba, desconeix l'idioma, per tant, si desconeix l'idioma no pot anar enlloc, i els hi fem una acollida que crec que és molt bona, perquè coneixen gent d'aquí, coneixen gent de diferents edats, i els hi obri portes, no?
1: Sí,
2: jo crec que és molt important.
1: I són molt agraïts, a més. perquè t'he de dir que vàrem acabar els curs, sempre els cursos de les escoles d'adults comencen amb molta matrícula, després va baixant, sí, en funció de quan va la temporada turística, etc. O gent que abandona, gent que ho deixa, però jo l'any passat vaig acabar que hi havia 10 persones de Nepal que encara el darrer dia varen venir. Vull dir que la gent molt agraïda, gent que, com diu l'Agnès, troba aquest fil de connexió amb aquella societat a la qual han arribat i moltes vegades se'n són desconeixedors.
0: I clar, no és fàcil ensenyar un idioma a una persona adulta des de zero, perquè sempre diuen un nen són esponges.
2: És molt difícil.
0: Quan més petit, més fàcil. Ara vos volia demanar ja un poc com a professors, com és tot aquest procés? Perquè clar, un infant, sempre diuen, quan més petit t'emprenguin faran més via i tot i així tot. Costa ensenyar un idioma primer.
2: És complicat, és complicat, perquè també requereix que ells estudiïn a casa i molt de pits, per motius laborals, familiars, els és molt complicat. Ja no són tan esponges, sí que si tenen coneixement d'idiomes o d'altres idiomes sí que els facilita molt, se nota, però és difícil, és a dir, has de començar amb l'alfabet, vocabulari bàsic, aquell vocabulari l'han de repassar a casa... sí que pots fer jocs, però al final són adults.
0: Clar, és que és això, no iniciar-ho colors.
2: Sí, és un poc més complicat.
0: Ara un poc. Més complicat. No,
1: diguéssim que sabeu molt ràpidament el context socioeconòmic de la persona.
2: Sí, molt aviat.
1: Depèn de si aquesta persona ha estudiat o no en el seu país d'origen, si coneix altres idiomes o no, i després la facilitat innata que cadascú té, per, sobretot per tema d'idiomes. Jo com a professor d'idiomes també ho veig.
0: De llocs d'origen tan diferents, amb llengües totalment diferents.
1: Sí, però una vegada ja que has solventat això, també dins d'aquest grup, per exemple, de nepalís, no? Pues hi ha una, dues, tres persones que veus que ho agafen rapidíssim i d'altres que no. Per tant, després ja hi ha les diferències humanes de cadascú.
0: Sí, perquè hi ha gent que té més facilitat.
2: En general és un ritme d'aprenentatge lent.
1: És un ritme més lent.
2: És més lent.
1: Però que és tot un repte això com a docent, perquè clar, has de posar tota la teva empatia i tota la teva...
0: Clar, i a més,
1: tots els teus recursos,
0: no vols dir... prou comunicar...
2: No, no, molt de teatre també en classe.
0: Ah, molt de teatre. Universal de
1: Hi ha molt de teatre.
2: Sí.
1: Home, de vegades sí que si pots fas servir a lo millor una llengua que pugui servir de comunicació. És veritat que molta d'aquesta gent d'Àsia que ve sap anglès.
2: Sí, solen saber anglès.
1: Saben anglès i això, per exemple, facilita.
0: Facilita la comunicació
1: inicial. En moments concrets, o si veus que la persona te vol demanar un dubte, però de cap manera t'ho pot fer, en aquest cas en castellà o en català. Digue'm en anglès, també és la sort que els docents en sabem, no?, d'aquest altre idioma.
2: Sí, molt serveix per practicar i tot.
1: I molt serveix, i al final t'acabes comunicant, acabes trobant la manera. Vull dir que gràcies que existeix un poc aquest idioma mundial, i la gent que ve d'Àsia en saben d'anglès.
2: Sí que en saben.
0: No sé si havies acabat de mencionar l'oferta.
1: Sí, castellà, això, els dos idiomes també se fa de matins, enguany, dilluns i dimecres. Bé, de tota manera, tots aquests horaris estan penjats a la pàgina web.
2: Sí, català també fins a tots nivells.
1: Català fins a tots nivells. Els catalans, aquests sí que preparen les proves lliures oficials que organitza Conselleria d'Educació cada any, normalment el mes de gener i de maig. I tenim, oferim enguany, el català inicial, A1-A2, que va junt, després català B1, B2 i C1. Aquí sí que tenim el nivell superior. Normalment per molta gent local, no? És que el perfil d'estudiants que venen a C1 són persones, gent local, que necessita acreditar el nivell per anar a estudiar o per fer una feina en concret.
0: Tema laboral. Sí. I l'any passat, record que anunciaves, Miquel, com a principal novetat, mòduls d'informàtica, en certificat oficial, com va anar? Continua això?
1: Això va anar molt bé, diguéssim, és un programa que se va dur a terme, se varen donar tots els certificats a les persones que havien complert els requisits per tenir-ho. El que passa és que enguany des de Conselleria s'ha canviat.
2: Sí, això era un programa que ha pagat en fons europeu, acaba aquest programa, però sí que han fet com una altra oferta per no deixar aquest buit.
1: Clar. S'oferta els cursos de digitalització, capacitació digital, però que és com una informàtica. És un curs que serà anual, vull dir que comença també dia 23 fins a dia 18 de juny, i és un curs en el qual s'aniran donant coneixements d'informàtica bàsica. Molta gent me demana exactament, bé, tampoc és un curs que tingui com uns temes,
2: un temari
1: específic.
2: És informàtica bàsica, per tant, el professor també, quan comenci, segons l'alumnat que té,
1: exacte, això volia dir,
2: s'enfletarà un poquet en allò. És a dir, sí, hem de començar d'una informàtica bàsica, però potser te trobes un grup que no sap obrir un ordinador, a un grup que sí, que ja manegen algunes aplicacions, per tant...
1: És un grup molt flexible.
0: És a dir, ara si qualcú que mos escolta diu, jo no en sé res, se paren a apuntar.
1: Se paren a apuntar.
0: Jo en sé un paquet, se paren
1: a apuntar. És que jo en sé, però m'agradaria repassar i tal, se paren a apuntar. El que no serà és un curs d'informàtica elevada, però sí que obri espai a molta de gent perquè és molt flexible. En funció de lo que l'alumnat vagi demanant, s'anirà treballant.
2: Com a novetat relacionat amb l'informàtica, sí que el CUDIL, el CEPA, enguany oferim un grau B d'aplicacions ofimàtiques. Això vendria a ser un mòdul és una assignatura d'un grau mitjà. Per tant, sí que és un curs molt més potent, de fet és un curs de 195 hores, que es fa dimarts de 9 a 13:50 i dijous de 9 a 1, i va de novembre a abril, és un curs més intensiu. Aquí sí que se toca ja de tot. Word, Excel, edició d'imatge, edició de vídeo, intel·ligència artificial, i la gent que aprova aquest curs sí que té un títol oficial, que correspon a una assignatura d'un grau mitjà. Per tant, si posteriorment se'n van estudiar un grau mitjà, que és un mòdul bastant transversal, l'ofimàtica, aquell mòdul ja el tindran convalidat.
0: Molt bé.
2: Això és interessant. I ho feim també amb anglès. També oferim un grau B, que ve a ser el mateix, d'anglès professional, que també sol ser un mòdul bastant transversal, i igual que la informàtica, és a dir, dona un títol oficial. Aquí sí que ja han de tenir uns coneixements, i per matricular-se en aquests grau B, han de, o bé ens han de presentar l'ESO, o... unes evidències de que hagin estat escolaritzats un mínim de 2 anys. És igual en aquest, no? Dins el sistema educatiu espanyol, 2 anys d'escolarització. Ens ho han de presentar. Si no ho tinguessin, ja miraríem per evidències de que coneixen l'idioma, saben fer un mínim d'operació matemàtica, sumar i restar, no va més enllà. També els podem agafar.
0: Fes com una prova inicial.
2: Sí, aquesta prova sí que inicial no la podem fer nosaltres, sí que la fan a INCA, però clar, en principi, 2 anys d'escolarització, molta gent els pot acreditar fàcilment.
0: Sí. Ah, molt bé. Clar, són més hores, explicaves 2 de matins,
2: sí.
0: I després els exàmens, a fi de curs, tenen aquests exàmens?
2: Sí, és a dir, el professor els va avaluant, si van aprovant aquest, com si fos una assignatura d'un grau mitjà, titulen.
0: Molt bé.
2: Que jo vull fer perquè m'interessa molt l'ofimàtica, però no m'interessa aquell títol i no me va molt, és igual, és a dir, tu te pots matricular i anar fent un curs, tampoc no, però sí que és interessant perquè tenen una titulació oficial.
0: Clar. Tu ja havies acabat de dir l'oferta d'Humoni.
1: Sí, sí, bueno, mos faltaria això d'ensenyaments inicials, que són aquests cursos que estan adreçats a persones que no tenen un nivell de primària, persones que potser no han estat escolaritzades en el seu país i que necessiten aquests ensenyaments, diguéssim, de càlcul matemàtic bàsic, alfabetització, i és en aquesta classe, en aquest curs, on venen això que comentàvem abans, no? Tots aquests menors no acompanyats, hi ha tot aquest programa d'inserir totes aquestes persones en aquest curs, i la veritat és que ha funcionat també bastant bé. Aquesta sí que seria com un pilar d'aquest, el que comentava en Agnès abans, d'aquesta integració, aquest servei d'integració que donem.
2: Clar, és que trobat gent que no sap llegir i escriure, clar, és impossible després circular per la societat d'aquí, pel món, per tant és molt important donar-los aquesta miqueta de base per començar a arrencar.
1: Exacte. I amb això estaríem amb l'oferta d'aquí de l'escola d'adults de Pollença, que se complementa amb aquesta.
2: Sí, la del CUDI és bastant semblant. És allò mateix que ha comentat en Miquel, acollida, informàtica, castellà per estrangers, català també a tots els nivells, anglès també ben igual. Les coses que són un poquet diferents són aquests graus B que vos he comentat, i després que feien la preparació per a proves d'accés de majors de 25 anys a la universitat i la preparació per les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, que enguany, com a novetat, si la majoria d'alumnes que es matriculen trien que volen ser avaluats en un mateix CEPA, podran fer la prova amb nosaltres. Fins ara sempre havien d'anar a un centre extern a ser avaluats. Ara, que nosaltres pensam que triaran això perquè és l'opció més lògica, els podrà avaluar el mateix professor que els fa les classes. Per tant, tenen una avaluació més contínua, és millor per ells. No? I després tenim l'ESO per adults, l'ESPA, també,
1: exacte,
2: com un pilar molt potent.
0: Mem, que ho heu mencionat abans.
2: ESPA és ESO per adults, Educació secundària per a persones adultes. Està adreçat a totes aquelles persones que no tenen l'educació secundària, i funciona per quatrimestres. Això sí que és una mica diferent. És a dir, el curs escolar començarà el dia 23 de setembre i acabarà més o menys com a final de gener-febrer. Torna a començar el nostre curs escolar per febrer, fins a juny. Per tant, s'atreven, imagina't, que és una persona que ve de zero, primer d'ESO, se pot treure en dos anys el graduat. És molt més
1: ràpid.
2: Cada
1: curs d'ESO equival com a mig any d'ESPA.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb dos anys d'ESPA tu pots tenir els quatre anys d'ESO.
2: Se concentra, sí, perquè no hi ha optatives, educació física, tot això no hi ha, sinó que hi ha les assignatures que coneixem com a troncals. Els idiomes, català, castellà i anglès, matemàtiques, naturals i ciències socials. Per tant, fan com les troncals i ja està.
1: I si algú pot acreditar, per exemple, que té fins a tercer d'ESO,
2: sí, això és molt...
1: pots fer quart en aquest trimestre, en un trimestre.
2: Sí, això és molt interessant. És a dir, la gent que se vengui a matricular ha d'anar a demanar l'expedient acadèmic del darrer lloc on hagi estat escolaritzat. Perquè després nosaltres comprovam i convalidant totes aquelles assignatures que té aprovades. No funciona com l'institut de, mira, jo me n'han quedat dues de segon, però pas a tercer. No, va per assignatures i tu has d'aprovar totes les assignatures. Potser en faràs dues de tercer i tres de quart. I acabaràs. Això sí,
0: clar, està
2: ser.
0: Molt bé, perquè ara, aquest exemple que heu posat, jo qualcú que per motius que fos va deixar a segon d'ESO, a tercer, per entrar en un món laboral i ara diu, mira, ara m'agradaria reprendre fins i tot fer una formació professional a un grau.
2: És un perfil que mos trobam molt.
1: Clar,
2: hi
1: trobeu?
2: Que,
1: sí,
2: gent sobretot així. que ha entrat de molt jovenet a fer feina a hostaleria, que ara ja està cansat i diu, jo necessito treure'm a l'ESO perquè me'l demanen per tot. Venen, acaben l'ESO i molts d'ells continuen després fent les proves d'accés a grau superior amb nosaltres. És a dir, és com una roda.
0: Ja, i tornen a entrar,
2: i tornen a entrar a estudiar. Sí.
0: Molt bé. I doncs hi ha aquesta opció. A més, vos podeu treure cada curs d'ESO, si estudiau i ho feu bé, en quatre mesos. Beníssim. I hi ha qualque cosa més al CUDI? Fer part del CUDI, que aquí no tinguem...
2: Bé, tenim un punt POAP, que és un punt d'orientació acadèmic i professional, que això sí que està obert a tota la ciutadania. Per temes, per exemple, d'acreditar experiència laboral amb un títol, ajudes d'orientació tant laboral com acadèmica...
1: Que és molt útil aquest servei, sobretot per persones que venen, no?, d'altres països i diuen, jo és que vaig estudiar això però no sabria ben bé com estudiar allò altre aquí, i tu dius, pues això hi ha tot un servei que està centralitzat al CUDI però que també ens dona el servei a nosaltres aquí a Pollença, i és un orientador professional que amb les experiències que té,
2: SOI, per tant,
1: exacte, i els pot guiar molt bé a l'hora de... perquè hi ha molt de dubtes, molta gent, clar, que arriba aquí i és un sistema educatiu nou, diferent, i per tant no en saben. Sí. I
2: fins i tot se troba gent ara de darrers anys que potser du 20 anys fent d'electricista, però no té títol d'electricista. Clar, i pot, amb l'experiència laboral els pot arribar a acreditar un títol. Per tant, els ajuda a tramitar tot això.
0: És a dir, que s'ha de demanar molta informació, perquè hi ha moltes coses que no sabem.
2: Sí.
1: No? Això és un gran problema moltes vegades, que hi ha molts serveis i moltes coses que hi ha que després no les fan servir perquè no les coneixen.
0: Perquè per desconeixença.
1: Vull dir que quedi clar que existeix aquest servei. POAP es diu. POAP. Punt d'orientació acadèmica i professional.
0: Molt bé. Aquest flux migratori que comentava en Miquel, que diu de Nepal, n'han mogut 20, quan has dit 20?
1: Jo en tenia 17 matriculats l'any passat sobre un curs de 40, estic cercant de la meitat, gairebé un 50%.
0: El CUDI més o manco coincidiu amb
2: Jo som professora de català, normalment primer passen per castellà i després ens arriben a català. A català sobretot el que hi ha és gent de Colòmbia i de Sud-amèrica. I també ens trobam ucraïnesos, que per mort de la guerra també han arribat aquí.
0: S'ha notat també.
1: Bueno, aquí és el mateix, els cursos inicials de català, sobretot gent de l'Amèrica Llatina. Mm-hmm. Vull dir, al final tot quadra, no? Gent que ja té castellà com a llengua materna, arriben aquí i veuen una necessitat d'aprendre català. Mentre que gent que no sap ni castellà ni català, primer van a castellà perquè, bueno, fins ara també les lleis d'estrangeria marcaven que tu havies d'acreditar un nivell mínim de castellà perquè te donin la
2: residència. Sí, en tenim qualcú que se matricula tant a castellà com a català.
1: També.
0: Molt bé.
2: Que fa tenim bastants, que fan dos idiomes, arriben, desconeixen dos idiomes i se posen...
0: L'horari s'ho para enquadrar.
2: Sí. De fet, l'acolliment lingüístic de català i de castellà està pensat perquè els puguin fer tots dos.
1: N'hi ha aquí també a Pollença gent que té aquest mateix perfil, persones.
0: Clar, no els repassarem en els horaris, perquè ara mateix la gent que ens escolta no li quedarà...
2: Poden consultar la pàgina web.
1: La pàgina web està tot penjat allà, tant horaris d'aquí de Pollença com les ofertes del CUDI.
0: Però sí que ho preus, els podríem comentar.
1: Els preus, novetat d'enguany, és que ja m'ho regim, com he dit abans, amb un mateix conveni, amb conselleria, per tant, funcionant com un mateix centre, tenint les mateixes condicions, i els preus són 10 euros, tots els cursos 10 euros l'any.
0: 10 euros l'any.
2: Sí.
0: Clar, aquest conveni ha fet que davallessin molt.
1: Sí, han davallat perquè nosaltres aquí a Pollença eren 50 abans en l'ordenança pollencina i ara seguim els mateixos preus públics que té Estepa del CUDI, que són 10 euros l'any.
2: Sí, i aquests graus B que vos he comentat abans són gratuïts.
0: Són gratuïts?
2: Aquests sí.
0: O graus que mos comentaves abans.
2: Per tant, no hi ha excusa.
1: No hi ha cap excusa.
0: I ho d'anglès i ho de...
2: Aplicacions ofimàtiques.
0: Aplicacions ofimàtiques. És a dir, no hi ha excusa per,
1: no hi ha excusa per no aprofitar
0: per tot
1: això.
0: Per aprofitar. I a més, clar, un poquet de perfil en línies general de vostres alumnes. Gent que a l'estiu fa feina, que quan acaba la temporada s'apunten en aquests cursos.
2: Sí, de fet, jo ara fent matrícula me trobo molta gent que me diu que jo començava el dia 23 i començaré a mitjan octubre, vendré lo millor un pic a la setmana però no puc venir totes les classes fins que acaben la feina. Però bé.
1: Sí, molta gent té aquest perfil, però també n'hi ha d'altres, seria un altre tipus de perfil, és persona d'una certa edat europea
2: també,
1: que
2: també
1: viu aquí a Pollença.
0: Ah, sí.
1: I que per tant ells venen a estudiar català, a estudiar castellà, sobretot els idiomes locals, i per tant és un perfil
0: també
1: de persona. I això és molt curiós, altres vegades ho hem comentat, com dins una mateixa classe tu pots trobar per dir una cosa, un alemany que viu aquí, no?
2: Amb un
1: vaixell. De fet,
2: tenia
1: alemanys que viuen amb vaixell i que estan fent la seva volta al món amb un vaixell de vora d'una persona que va arribar amb una pastera.
2: Sí.
1: Això m'ho he trobat jo, asseguts, un de vora a
0: l'altre.
1: Per tant, això també te dona un joc enorme perquè els mateixos alumnes puguin aprendre de realitats socials molt diferents.
2: I com a vincles entre ells.
1: Sí.
2: Perquè l'any passat no trobàvem tenir un cas molt curiós, que era un lot que no tenia residència, per tant, molt de pits venia amb unes condicions higièniques que no eren adequades, i una dona ja d'una certa edat, doncs, europea, li va oferir casa seva. I se l'enduia a casa seva, li va oferir roba, per tant, se va crear com una... No sé, una relació molt guapa entre ells.
1: Això m'encanta perquè veus com aquest servei que donem nosaltres va més enllà del desconeixement d'un idioma o d'una...
0: I per vosaltres va més enllà de donar una classe.
1: Realment generar comunitat, generar convivència i que gent pugui escoltar i veure altres maneres de viure i... No? Perquè a classe sempre al final acabes demanant, diuen, i en el teu país tu què fas i tal, i tothom aprèn molt.
0: Clar,
1: de
0: riquesa,
1: coses que cadascú explica, i això està molt bé.
0: Molt bé, no sé si voleu afegir qualque cosa.
1: I tant, no, en principi ja estaria. No sé si vols recordar
0: Recordar la pàgina web és Cepa Alcúdia, hi ha dues A's, la de Cepa i la d'Alcúdia, cepaalcúdia.com. El telèfon d'aquí de l'Escola d'Adults d'Humoll, 971 86 69 52, ja sabeu que és l'edifici Miquel Callón, que on podeu venir a fer la matrícula en el carrer Metge Llopis fins dia 22 de setembre. El curs comença 23.
2: Sí que és vera que després posarem un horari especial de matrícula perquè si queden places vacants, sí,
0: si queden places.
2: Que normalment sempre sol quedar.
1: I aquí a Pollença fins i tot més flexible que el CUDI, no? Vull dir que jo, sempre que jo me troben, poden fer la matrícula. Vull dir que això és horari com oficial per tenir-ho més organitzat, però vull dir després ja poden continuar matriculant-se.
0: I el CUDI on sou?
2: El CUDI som a l'edifici Cases Monges, que reben NASA número 8. I si mos voleu telefonar, 971 54 84 88. I nosaltres fins dia 22 matriculam dilluns, dimarts i dijous de 5 a 8 i dimecres i divendres de 10 a 1.
0: Presencialment,
2: sí.
1: S'ha de dur un document d'identitat, omplir un formulari de matrícula i després fer un ingrés de 10 euros d'aquesta matrícula de cada curs. Bé, i el CUDI fins i tot més fàcil perquè ho poden fer allà directament
2: amb un datàfon,
1: amb una targeta allà in situ.
0: Molt bé, i de, quin és la més de l'estudi que més demandat està, que deies aquests que ara som tot d'una i...
2: Normalment castellà per estrangers.
1: Castellà per estrangers, normalment ha estat el curs que sempre és més nombrós.
2: Sí.
0: Pensi Déu.
1: Enguany encara, bé, duim una setmaneta, sí. No arriba, no? No, encara no podria dir que en el cas de Pollença sigui on hi ha més gent apuntada per ara, però normalment sempre és el curs més demandat.
2: Sí, el codi funciona sí, igual. Sí.
1: Però bueno, anglès prou, Déu-n'hi-do, anglès també.
2: Sí, anglès també hi ha molta gent. Sí.
1: Et
2: troba una necessitat, sobretot per motius laborals.
1: Més hi ha diversos nivells, vull dir que la gent està interessada.
0: Hi ha moltes opcions. Molt bé, i de Miquel de Rarrosa, coordinador de l'Escola d'Adults de Pollença, tornarà Ubuntu, no?
1: Hem de mirar de fer-ho bé, sí, ha de tornar, Jo crec que potser ja el mes que ve. Hem de començar a trobar gent que pugui venir de convidada, clar, perquè tot això veu de, normalment, l'alumnat de l'escola d'adults, per tant, hem de veure amb qui hi ha, qui ve, qui està interessat, però bueno, és la idea de connectar a la ràdio, també a l'escola d'adults, de fer que els nostres estudiants puguin venir i conèixer.
0: Volen conèixer les seves històries.
1: Sí, nosaltres volem conèixer les seves històries i per ells també és molt gratificant conèixer com funciona una ràdio local. Sempre tothom que ha vengut està molt content. Vull dir que continuarem amb el projecte.
0: Molt bé. Agnès Amengual, cap d'estudis del CEPA del CUDI, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per la convidada.
0: Que tingueu bon curs.
1: Exacte, per tothom igual.
0: Igual. Molt bé, i de fer-me una aturadeta i seguim tot d'una, perquè ara sí que després parlarem amb en Pere Tomàs, el coordinador del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, que ja el tenim per aquí, tot d'una tornem.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
4: Això és el resum de la setmana del divendres cap vespre.

0: I de bé, oients, avui volem posar el focus en la música, la veu, la guitarra i en un projecte que uneix a dues persones, en Natalia Tascón i en Delfí Mulet, un duet que ja han pogut escoltar en diferents propostes culturals i que aquest diumenge arriba a la Cala Sant Vicenç. Serà a les 7:30 de l'hora baixa a la plaça de l'Església que acollirà aquest concert amb els dos artistes, en Natalia Tascón és la veu i en Delfí Mulet la guitarra, formant aquest duet que podreu escoltar a la Cala Sant Vicenç. I avui tenim a nosaltres, a Natalia Tascón, a l'altra banda del telèfon, perquè coneix un poc més la seva trajectòria, com va néixer aquest duet i què han preparat per aquesta actuació que escoltarem a la Cala Sant Vicenç. Natalia, benvinguda a Ràdio Pollença, molt bones, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: I del primer de tot, agrair-te que ens dediquis aquesta estona, encara que sigui per telèfon, per parlar-nos un poc més sobre vosaltres. I m'agradaria començar demanant-te que te presentis un poc més. Com te presentaries musicalment a qualcú que encara no t'ha escoltat mai o no te coneix?
1: Jo som una... Res, som una aficionada en això de cantar i res. Jo de cantar en res, som cantadora, això sí que és vera, i parlo molt de gust de fer-ho, però sempre amb molt respecte. I fa un grapat d'anys que faig aventures i una d'elles ha estat amb en Delfí, que és veritat de sa vida.
0: Molt bé, i com va començar la teva relació amb en Delfí? Com se va formar aquest duet? Com va néixer el projecte?
1: El projecte neix perquè en Delfí i jo érem companys de feina. Tots dos som docents, ell és professor de matemàtiques, jo som professora de llengua i hem fet feina molt ben plegats a l'Institut de Sineu i en aquests... Una de les primeres bauxes que ja varen coincidir plegats, ell va treure una guitarra, jo m'hi vaig acostar una mica i a partir d'aquí va començar l'aventura de cantar amb ell, però només a l'institut. Era una cosa de burreria, com aquell qui diu, no era res formal ni amb feines fetes ni res, era tot molt improvisat. I de sobte un dia se mos fa la proposta d'anar a tocar un lloc com a duet i res, i mos vàrem aventurar a començar aquesta aventura i aquí neix tota aquesta història.
0: I tu vas dir que ets, que eres cantadora abans de tenir aquest duet, i en Delfí era professor de música, has dit, si no vaig malament.
1: No, en Delfí professor de matemàtiques.
0: De matemàtiques.
1: Però en Delfí dir... sí.
0: Res a veure, no? En la música.
1: Res a veure cap dels dos. És a dir, tots dos tenim la música com una part que ens dona molta vida, però no professionalment cap dels dos. Però sí que és vera que en Delfí és un superprofessional, té una trajectòria musical enorme i de fet és el guitarrista que ha acompanyat gairebé sempre en Biel Majoral, és el guitarrista de Serra del Jar Mort i etcètera, etcètera, i ha fet mil coses amb gent molt, que està molt amunt i és un, per jo és un plaer per a tocar amb en Delfí.
0: I dius que vos vareu conèixer, va començar aquest duet, començant, com dius tu, de burreria, de bolleria, no? Però
1: sí.
0: En quin moment deies, o vos diuen, això sona bé, vos hauríeu de pensar fer un duet després d'aquesta primera actuació, o ja apuntàveu maneres?
1: Bé, això era... això és el sempre que... Mallorca és tan petita que és com un mocadoret, tens gent coneguda en comú, i per què no veniu a fer qualque cosa? I res, tot va començar aquí a Santa Maria. Jo som Santa Mariera, en Delfí és d'Algaida, i uns amics comuns mos varen dir per què no veniu, i mos feis un espectacle, i res, i aquí vàrem començar a posar fil d'agulla, vàrem... I res, és vera que allò que va començar com una cosa que pensàvem que seria d'un dia, mos ha donat molt de fil. I de fet, l'històric que nosaltres vàrem encetar se diu 8, jugant una mica amb un 8 escrit en lletres, perquè 8 és un nombre, però l'escrivim per mort de la meva part de lingüista, i són 8 cordes, les 6 d'en Delfí i les 2 meves. I l'espectacle que presentam sempre se diu Cordes.
0: I ho
1: diuen Cordes perquè... Digues, digues.
0: No, no, perdona, perdona, segueix.
1: No, i li varen dir Cordes a l'aventura perquè el que fèiem és anar lligant allò que mos fa il·lusió lligar. Vull dir que moltes vegades és un sense sentit.
0: És a dir, vull Cordes és un nom del vostre projecte i també és el que fareu a la Cala Sant Vicent, l'actuació que fareu a la Cala Sant Vicent, no?
1: Sí, exacte, nosaltres vàrem posar 8 com a nom de grup i Cordes era el nom de lo que és l'espectacle en si. I aquestes cordes són una mica aquesta història de mostrar com les persones anant teixint. I anant teixint vides, anant teixint vincles, anant teixint cançons, i anant teixint moments i espais. I aquest teixit mos van lligant. I una mica és aquesta història. Anar a crear aquests moments màgics que justament mos puguin regalar momentets de pau i de tranquil·litat en aquest món tan convuls i res, una mica va per aquí.
0: I a veure si t'apareix, perquè l'Ien se fa una idea de lo que els espera la Cala Sant Vicenç, anem a escoltar un directe vostre que hem trobat, que és un directe que és retratista. Anem a escoltar un fragment d'aquesta actuació, si t'apareix.
1: Genial.

0: I d'altra, Teresa, escoltàvem aquesta actuació en directe i totes aquestes cançons, bé, és un directe que se pot trobar a YouTube, a Cas Retratista, són cançons vostres, les heu composades vosaltres?
1: No, Homenatge a Teresa és de Novidi Montlló, per exemple, i nosaltres anem... Nosaltres jugam molt en el món de la música tradicional, en Delfí i jo, és de... on més feina hem fet, és... Vull dir, en Delfí, amb en Biel i amb tota aquesta aventura tradicional que passejaria darrere, jo tinc una altra formació, en sé que tota és música tradicional, que són els grallers de la factoria, i amb els grallers tot és música tradicional. Per tant, nosaltres el que intentem és fer una aproximació en aquestes cançons populars i després també és veure que fem molta feina en poesia musicada. Però fem feina en cançons d'altres. Nosaltres no hem creat cap cançó.
0: És a dir, vosaltres interpretau a la vostra manera, amb veu i guitarra, moltes peces, no? I la veu i la guitarra pot parèixer una formació aparentment senzilla, no? Però és més difícil de lo que pareix, aconseguir que només aquests dos elements s'omplin un escenari, pics, m'imagino, no?
1: Sí, la veritat és que és veritat que quan te trobes amb una veu i una guitarra hi compareix la nuesa. I una cosa nua sempre és molt mal de vestir. Però intentant de la millor manera possible i fent-ho, ja t'ho dic, amb molt d'amor, perquè és allò que sentim cap a la música, que la gent entengui que bé, que aquestes cançons que són d'altres, nosaltres les robam i els passant per el nostre desempenitó i les abocam per passar gust.
0: I vosaltres dos teniu gustos musicals molt diferents o coincidiu, no? Perquè al final sou poques persones que vos heu de posar d'acord en triar el repertori.
1: Sí, és veure que en aquest sentit, quan en Delfí i jo vàrem començar aquesta història, va ser una d'aquelles coses que era com, ui, ara què hem de fer? Perquè, clar, jo no sabia el que li agradava en Delfí, jo sí que sabia el que feia. Però el que tu fas no vol dir sempre que allò sigui el que més t'agradi. Normalment, és a dir, sí que és vera que, i més si no ets professional, sí que fas la música que t'agrada, no fas altres coses que no t'agradin, però per aventura també hi ha altres coses. I coincidim amb un, som dos arters, en definitiva, que ens agrada molt la música d'autor, ens agraden moltíssim cantautores, cantautors, molta poesia. I també és vera que hi ha una part important, que és que jo intento sempre perseguir cançons que diguin coses. Jo crec que si tenim la possibilitat d'agafar un micròfon i que el micròfon sigui una mica un altaveu de qualque cosa per poder parlar de qualque cosa, per poder dir, per poder comentar, compartir allò que tu creus i defensar a vegades algunes coses que un altre que no té la possibilitat de fer, crec que és una bona manera de fer-ho. I a través de la música i de la paraula, sobretot, és una eina meravellosa.
0: I ara parlaves de poesia, de música d'autor, però quin tipus de música poden trobar un concert vostre?
1: La música és vera que és diversa. Tant cantam en castellà com en català com en alguna altra llengua, però sempre s'ho preparar, és a dir, quan tenim un concert a la vista, sempre és on anem. Val, aquí anem a crear un repertori que pensant que en aquell entorn pugui funcionar. I clar, un racó de vora la mà no hi poden deixar de temes que parlin de la mà, tant tradicionals, els dia populars, com alguna avenera o algun poema. Més que un poema, alguna cançó com Alfonsina i el mar, que està inspirada en Alfonsina Storni, que era una poeta que va decidir acabar la seva vida i suïcidar-se, i ho va fer a la mà.
0: Si t'apareix, no escoltar un fragment d'aquesta cançó, justament perquè la gent se fa una idea.
1: Super, vinga.

0: Veïm una música molt, molt íntima, com dèiem, entre veu i guitarra, una conversa més bé, no? I creus que això és una cosa que la gent valora quan va veure un concert vostre? Que és més un recital, no?
1: Sí, és una d'aquelles coses... Sí, quan parlem sempre de clar, en Dos i jo tenim la sort de poder viure la música des de lo que és la llunyania de ser professionals i d'haver de viure d'allò. Això també és vera que clar, fa que no, jo, ni ell ni jo tenim necessitat d'haver de fer música per fer música, i te facilita es poder dir que no a vegades quan no pots perquè vas sobrecarregat de feina perquè el dia a dia t'empeny. Però sí que és veritat que hi ha una de les coses que tenim molt clares, i és que quan se mos fan propostes de concerts, sempre ho deim, nosaltres no fem un concert. Nosaltres anem a generar un diàleg amb el públic, perquè és veritat que el públic per aventura no parlarà, però sí que farem cantar en el públic. Un moment d'anar no se'ns agafen d'escantar. I se generen diàlegs de mirades, de llàgrimes, de complicitat, perquè és veritat que tenim un repertori que surt de l'animeta, que va més enllà de lo que és un fil musical que pugui acompanyar una ballada. I precisament per aquestes coses sempre triant reconeguts petitons del món, que sabem que no hi haurà una gran quantitat de públic, però que el públic que vendrà ve disposat a anuar-se i a sentir cada cançoneta i cada paraulota que allà se pugui dir.
0: I d'aquest dia 13 heu triat un altre raconet, com dius tu, i serà la plaça de l'església de la Cala Sant Vicenç. I quin ambient vos trobeu quan tocau en un espai així a l'aire lliure i com és la Cala Sant Vicenç?
1: Nosaltres estem molt il·lusionats de venir i amb moltes ganes de que la gent vingui predisposada en això, a passar gust, de sentir musiqueta i també a generar espais de reflexió. Per a partir, i que no només sigui haver cantat una cançó, sinó que puguis partir i diguis, ostres, me'n vaig amb una mirada o amb una reflexió, o me'n vaig amb qualque cosa més que a vegades ho necessitem, i que si ho feim de manera comunitària tot és molt més màgic. I cantar amb moltíssima gent, moltíssima, jo dic, m'és igual si som 20, i dir, nosaltres sempre veiem, si som 20 i venen i t'escolten i te miren i veus que hi ha aquell diàleg de mirades, és tan màgic que basti sobre.
0: I de bé, serà un espai molt íntim, aquesta plaça de l'església de la Cala Sant Vicenç, a més un espai idíl·lic, com dius tu, d'aquests racons, no? que segur que vos agraden.
1: Sí, segur.
0: I serà aquest diumenge, no sé si pot parlar un poquet de l'actuació que teniu preparada per la Cala Sant Vicenç.
1: Mira, tenim una actuació preparada que gira entorn uns 18-20 temes, perquè ara mateix no tinc davant el repertori. M'ho he agafat que som de camí a un altre assaig i tinc els papers a casa, per tant ara mateix no t'ho sé dir exactament, que ahir amb en Delfí mos vèrem. I bé, farem això. Fem un viatge que segurament els agrada. A de vora demà mos anirà molt bé perquè mos convidarà a navegar, que això sempre també va bé, entendre que la mà moltes vegades s'endú moltes coses, però també me'n endú moltes altres. I res, des de cançons populars per començar, això sí, també d'altres raconets de la geografia i música d'autor i d'autores que són prou coneguts. És veritat que moltes vegades tenim un públic que és més gran, no ve tanta gent jove com ens agradaria per aventura, però quan te'n venen de jovenetes i jovenets a sentir algunes cançons, i sobretot tenses tradicionals, queden molt sorpreses, perquè allò que a vegades, o que tantes vegades ha estat defenestrat i com molt ferit, perquè és una música que no té categoria.

0: preparats per aquest diumenge. Però bé,
1: sí.
0: Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i escoltarem una altra de les vostres actuacions a Cas Retratista, perquè la gent, si ha arribat ara o encara no està convençuda, que segur que sí, acabi de veure què és el que se trobarà. Moltíssimes
1: gràcies
0: i molt ben diumenge.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Gràcies.
1: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal. Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Som avui del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, parlam quasi una hora més tard de lo previst, però ara mos explicarà en Pere Tomàs, l'ornitòleg Pere Tomàs, responsable d'aquest centre, un motiu de per què ha vengut un poquet més tard. Hem de parlar de totes les activitats que posen en marxa ja aquest mes de setembre, d'horaris, també volen conèixer un poc quina és la situació a partir d'ara, que en aquesta temporada, com està la temporada d'ornitologia ara aquí a la Gola. I bé, tenim en Pere. Bon dia, Pere, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: Bé, conta-mos què ha passat, que ja eres aquí a punt d'arribar i has hagut de tornar cap a la Gola.
1: Sí, arribava quasi a la plaça, aquí en el moll, i m'ha rebut una cridada d'un veïnat, d'una persona, que m'ha dit que en el pàrquing de la Gola hi havia una tortuga, i bueno, he dit, aquell home no podria estar guardant la tortuga i per tant tampoc no la podríem deixar allà dins un aparcament, i he hagut de tornar, i per això he hagut d'ajornar una mica aquesta entrevista.
0: Una tortuga invasora.
1: Sí, al final quan he arribat he vist que és una tortuga de Florida, que són aquestes tortugues que la gent compra com a mascota, per unins. Les tortugues creixen, no és que creixin enorme, però se poden fer. Aquesta era bastant grossa, d'uns 30 centímetres. Són agressives, mosseguen, tenen unes ungles que poden fer mal, i clar, la gent, quan són així, ja no els hi fa gràcia. A més, un nin ja no són nins, perquè això potser pot estar 20 anys per créixer en aquest tamany, o 25. Aleshores, clar, un nin ja no tenen interès a la tortuga, que a seva no fa més que molestar i tal, i amb la bona fe del món, el que fa molta gent és amollar la zona humida, o un torrent. La qual cosa, per el que tu dius, com que és una espècie invasora, diguem, l'ecosistema d'aquí, del torrent, de les zones humides, no està preparada per aquesta espècie. A més, com he dit abans, és una espècie molt agressiva, i aquí tenim una tortuga d'aigua dolça, que està també a la península, i sobretot a l'Albufera. A la Gola no la tenim, perquè la Gola és pràcticament aigua salada. Allà on hi ha la tortuga de Florida, la tortuga, diguem, mallorquina, autòctona, se'n va per avall, però d'una manera bestial, perquè l'altra competeix amb ella per un lloc de cria, per l'alimentació, i fins i tot mata les cries de la d'aquí, la de Florida, provoca mort de cries de la d'aquí.
0: És invasora contra l'autòctona.
1: I el que està passant ara en aquest moment a l'Albufera, precisament, que és la zona humida més gran de Balears i la més ben protegida, és que encara que els agafin en trampes, pràcticament no els han pogut erradicar, ja fa bastant d'any que n'hi ha, i la tortuga autòctona està baixant d'una manera brutal. Fa 30 anys veiem tortugues d'aquí, sí, les autòctones, regularment, no cada dia, però en veiem. Ara fa anys que no n'hem vistes, i n'hi ha, però molt poques.
0: Què hem de fer, Domem? Si ara qualcú que mos escolta té tortugues de Florida a casa, que perquè la seva banda està permesa, no?
1: O ja no? M'assembla que no. Jo ara
0: però,
1: no,
0: clar,
1: tenc,
0: la
1: no tenco
0: la normativa
1: en jo, sí. I m'assembla que no, perquè hi ha un decret estatal d'espècies invasores i estableix quines espècies ja no se poden vendre, fins i tot quines ja no se poden importar ni criar, i quines, bueno, se pot fer sota un cert control. Jo ara no sé en quina categoria, sí, cau la tortuga de Florida, però bueno, possiblement, bé, no vull dir, perquè tampoc no...
0: Ara cercava així un poc ràpidament, fent un Google ràpid, i està totalment prohibida a Espanya la venda de la tortuga de Florida, el que hi ha com és il·legal, bueno, com en tot, no? I bé, el que tu explicaves, no? Un dany ambiental que fa abandonar-les, el que fa la gent a rius, estanys, aquí en aquest cas d'aquí a torrents, que fa molt de mal greument a la fauna local i desplacen les espècies natives, com tu ara explicaves, en la nostra tortuga. Però si ara qualcú en té a casa, què ha de fer?
1: Si qualcú té una tortuga a casa i no la vol més, que cridi en un centre de recuperació de fauna, que està a Sant Eugeni, COFIP, se diu COFIP, i ells li diran el que poden fer. O que cridi directament a l'ogudós, com si fos que tinguessin, trobessin una espècie ferida, això, pues perquè diguem, el millor és més greu tenir una tortuga i amollar-la que, diguem, o és igual de greu que si trobes un animal ferit, perquè la tortuga a la mitjan termini fa moltíssim de mal. I ja no només sobre les tortugues autòctones, sinó també sobre altres espècies, perquè menja de tot. Les menja l'arbre de libel, menja invertebrats aquàtics, que normalment se'ls menjaria ocells o peixos o altres, diguem, animals nadius, els de fauna nadiva.
0: Jo record anar a Naturapark amb el meu fill, quan érem més petits, que era la típica excursió, i veure allà un estany ple de tortugues. I a més hi havia un cartell que deia: aquestes són les tortuguetes que teniu a casa, no les amolleu. I ja els veies enormes allà, sí. I els tenien a un espai allà, a Naturapark.
1: Sí, per favor, que la gent no els amolli ni a la gola, ni a l'albufereta, ni a l'albufera, que no els amolli aquest torrent, perquè n'han vistes en el torrent de Sant Jordi, n'han vistes en Urrec. Urrec, diguem, és part de l'albufereta, perquè és la via per allà on arriba l'aigua, principalment, la via principal per allà on arriba l'aigua a l'albufereta, i bueno... això que cridin en Ocofip, que cridin si és necessari a l'ogudós, perquè l'ogudós els donen indicacions de lo que han de fer. Igualment, que si troben un animal, per fi per dir, que si troben un animal ferit, sigui un ocell, un rapinyaire, sigui un mart, sigui el que sigui, que també cridin a l'ogudós. El que s'ha de fer primer de tot, si vols que ho expliqui, és agafar aquell animal molt alerta, molta alerta, si és un animal tipus un xoriguer o un animal això, tapar-li el cap amb un pedaç, amb una tela, tapar-li el cap, perquè així quan està a les fosques ja no sap per a on li ve, no? Perquè una picada pot ser, agafa-lo per les cames, sobretot, i per una cosa, en fi, una mà a les cames que no pugui ficar-te les urpes, i un mussol igual, una òliba, i l'altre agafa-lo per l'esquena a fi de que les ales no pugui aletejar. Si el pedaç és gros, millor, perquè si li tapes el cap, li tapes el cos i ja no el agafes directament damunt les plomes. Fica-la dins una caixa de cartó, prou ample, posar primer diaris en el fons o paper de cuina, perquè si l'animal fa les feines que els farà, se pugui absorbir, i tancar aquesta caixa amb forats, fer-li forats a la caixa perquè pugui respirar bé, tancar-la, tenir-la a l'ombra, un lloc fresc, i cridar a l'ogudós o no confiï en aquest cas, però no intentar ni donar-li menjar ni aigua. Això és important, perquè de vegades aquests animals no tenen ni gana ni set, senzillament és que han caigut o estan ferits o el que sigui. Aleshores el que necessiten és arribar quant abans a un centre de recuperació de fauna i allà ja faran el que hagin de fer.
0: I del COFIP, el telèfon mòbil que anuncien és el 607-554-055. 607-554-055, i trobareu, posau COFIP, Fundació Naturapark, trobareu moltíssima informació i facilitat de com actuar. I podríem molt millor un dia, Pere, perquè ara no tindrem temps, però perquè ha sorgit de la conversa a causa de lo que t'ha passat avui quan venies cap aquí, xerrar un poquet d'aquestes espècies invasores, perquè hi ha molts serps, hi ha molt d'animals, mapatges, que ara no em surt la paraula en català,
1: aquatí, hi ha molt d'animals introduïts,
0: com actuar,
1: i ja no xerren d'invertebrats, la vespa asiàtica, la paisandixa que afecta en el garbeo, hi ha un altre insecte que afecta en el boix balear endèmic, que pràcticament està desapareguent per tot, que ja n'hi havia poc, a causa d'espècies introduïdes invasores.
0: Deixem així l'aire, però avui ha vengut el tema, perquè el que ha passat amb aquesta tortuga. Ja ho sabeu, no amolleu, en aquest cas, les tortugues de Florida, ni cap altre animal en aquests hàbitats. Pere, conta-mos un poc, mes de setembre, d'ho tot una sèrie, bé, el mes d'agost vareu tancar el centre i ara heu tornat a obrir, i amb una sèrie d'activitats que la primera, de fet, ja serà dissabte de la setmana que ve, dia 9 de setembre, però si vols podem repassar un poquet el programa en general i aquesta també, de Na Malena Bibiloni.
1: Sí, bé, enguany hem organitzat 6 activitats així dins un programa d'activitats, després anem fent coses també amb escoles, hem tingut visites escolars, l'escoleta de la Gola molt bé cada any,
0: un parell de grups,
1: estem encantats, és un gust tenir-los. Enguany vàrem fer un curs de fotografia de natura, vàrem fer un curs d'ornitologia, d'aus d'ambients humanitzats, això vàrem ser un mes de març i abril, mes de maig van a fer un taller d'estampació botànica i ara començant ja la temporada de tardor, aquesta primera activitat, com tu dius, és dissabte dia 19 i se trata d'una activitat de bany de bosc. Bany de bosc és que la fa una lota especialitzada en Helena Bibiloni, que és biòloga i se dedica a fer aquestes activitats, no? El bany de bosc és una passejada dins un bosc molt senzilla, molt agradable, intentant entrar en contacte en un màxim i sentir en un màxim el que és estar dins un bosc, no caminar dins un bosc, sinó estar, i gaudir del bosc, escoltar, sentir, ensumar, també, olorar, evidentment veure, i tocar, i ja no vull dir tastar, perquè no crec
0: que no crec,
1: però quasi ho sin sentit, sí, exacte.
0: Que guapo, perquè clar, el millor són activitats que feim i no són conscients de tot això.
1: Sí, sí, el que passa quan tens una persona que te dirigeix aquesta activitat,
0: ensenya.
1: Sí, és com, jo ho veig com una mica de meditació a dins el bosc, saps? Estar amb tu mateix, estar amb un grup, evidentment, però estar amb tu mateix, en pau, en tranquil·litat, i gaudir d'aquell moment, no de què he fet fa una hora o què faré d'aquí dues hores, sinó d'aquell moment, que és un poc el principi de la meditació.
0: I això serà allà, a la zona humida i a la Gola, sí. El bosc de la Gola, diríem.
1: Exacte, en opinar que hi ha just darrere la zona humida, perquè sempre he tenit la visió de la Gola com la llacuna. Però de fet, una Gola és una llacuna, un nom li ve de la llacuna. El que passa és que darrere hi ha un pinar molt guapo, molt interessant, que espècies molt de plantes molt interessants i de fauna també, a part dels ocells, hem comprovat que tenim Mart allà dins, allà de Gola. No n'hem vist, però han trobat excrements, i un Mart és un animal que marca el territori dels excrements, per això els deixa a puestos que se vegin, allò que se vegin, com a mig d'un camí, damunt d'una roca, damunt d'una pedra, i n'han trobat bastantes vegades. Per tant, pràcticament segur que allà, i un Mart és un animal forestal, encara que sempre el vegem, si sabeu, se'l veu en terra, però puja per els arbres i circula per les copes dels arbres.
0: No, no, no, no ho veig cap, però.
1: No l'han vist, però
0: allà és
1: segur. Perquè no és que n'haguem trobat una vegada, moltes vegades.
0: Sí.
1: Moltes vegades. No vull dir que aquest dia vegin Mart ni escoltin Mart, perquè un Mart és un animal, com la gent sap, molt esquiu i normalment i malauradament el veig més esclafat a la carretera que en viu, en vida, en directe.
0: I això és dia 19, que ja és dissabte de la setmana que ve, que és una activitat gratuïta, però s'han d'inscriure prèviament. Què han de fer?
1: Sí, bé, vol dir una cosa, que és que ja tenim...
0: Ja està ple.
1: Ja està ple.
0: I de llista d'espera.
1: A llista d'espera, exacte. Tenim... Ha estat una activitat que, bueno,
0: l'haureu de repetir.
1: L'haurem de repetir, evidentment. No, ja la tenim pensada per l'any que ve, mantenint-la dins el programa, jo crec. I... Bé, va ser que la primera setmana que ho hem anunciat ja s'ha omplert. Aleshores, sí, jo el que sí que animo la gent és a... Bueno, si li interessa, apuntar-se, perquè sempre hi ha gent que els darrers dies o això no pot venir i, a lo millor, clar, aquestes places els oferim, encara que sigui el darrer dia els oferim a la gent que està en llista d'espera. De moment, la llista d'espera no tenim... Crec que hi ha una persona només, per tant,
0: hi ha
1: possibilitats.
0: I si té interès.
1: Sí.
0: I apuntar-se s'ha de posar en contacte la Gola.
1: Per apuntar-se tenim un formulari d'aquest de Google que s'han d'apuntar a través del formulari. El formulari el trobaran en el nostre Instagram,
0: Facebook...
1: La presentació de l'Instagram, perquè no pot posar links, no ho sé. Jo no som molt de xarxes socials.
0: En el Facebook també tenim...
1: En el Facebook també, perquè ho tenim vinculat i també crec que surt un link, l'enllaç, exacte. Jo que piquin allà, que rellenin, que emplenin el formulari i nosaltres els rebrem i els hi contestarem, no instantàniament, perquè no hi són cada dia, però els hi contestarem dient que, bueno, que si estan en llista d'espera els avisarem, si hi ha una baixa.
0: I d'aquesta és la primera, ja ha explicat en Pere com heu de fer si voleu anar, tot i que està complet, i quines són les altres activitats previstes?
1: Bé, les altres són més de cara ornitològic, ja els vam fer l'any passat i van agradar molt, i són dues activitats que pensam que són molt guapes per fer amb nins, per fer amb família. La primera d'elles, que és dia 17 d'octubre, és una jornada d'anellament d'aus, d'anellament científic d'aus, que vol dir, bueno, l'anellament d'aus és una activitat científica que no se fa per gust, se fa per fer estudis, perquè se tracta de capturar ocells vius, evidentment, i prendre una sèrie de dades, de mesures, posa'ls en una anella i torna'ls a alliberar, de manera que aquell ocell té un DNI, un número únic en el món, que si el tornen a capturar, un altre dia, que quan dic capturar, me refereix a agafar viu, no hem de confondre, que se fa amb filats, que se diuen filats japonès, filats verticals, que només estan permesos per aquesta activitat científica i està tot molt controlat, has de tenir permisos, uns anelladors han fet cursos, tenen permís, vull dir que no és gent, un ornitòleg que en sàpiga molt, si no té tota la formació exacta i la titulació d'anellador, no ho pot fer. I bueno, en aquest cas ho fan a Cristina Fial, que és la meva companya, que jo duu centre de la Gola, i que és anelladora experta des de fa moltíssims anys. Aleshores jo dic que és interessant per unir-nos perquè és una oportunitat per veure els ocells de prop, per veure'ls, el que diu, que els pots ensumar, saps? Molt a prop, durant molt poc temps, perquè l'activitat, diguem, cada anellament, cada ocell, s'ha de tenir en mà un menys temps possible. De manera que, el que són, és un estrès per aquell animalet, i de manera que el mullem tot d'una. Quan està anellà, el que fa és anellar-lo, després pren les mesures que s'han de prendre, tot això es nota, són dues o tres persones que ho fan, i després ja s'allibera. I aleshores ho contacta amb l'anellador o anelladora, és un mínim. I ho tens que el tenim, diguem, allà, que l'empipam un poc, es mínim, de manera que no, que aquell ocell, al cap de 3 minuts o un minut, ja torna a estar com estava abans, tranquil, content, i anant a alerta que no vengui un xoriguer o intentant agafar ell un insecte, depèn de l'ocell.
0: Ha de ser una actuació ràpida.
1: Sí, sí, sí.
0: 17 d'octubre, anellament d'aus. La següent?
1: La següent activitat és instal·lació de caixes nius per a ocells, també, que consisteix en col·locar aquestes caixes, que tothom ha vist per un bosc, això, que són com a quadrades, com una caseta amb un forat que generalment és redó, però això depèn de l'espècie a la qual estiguin destinades, i que s'apengen els arbres. Aleshores, la Cristina també ho farà ella. L'altra, diguem, activitat en la qual, una de les altres activitats en la qual la Cristina és experta, i primer explicarem, ella explicarà les diferents tipus de caixes de niu que hi ha, com se fan, fins i tot, i després anirem a penjar caixes niu a la Gola. I
0: quin dia és aquesta?
1: Això és dia 22 de novembre. Ja me n'anem a la tardor, ja entrada a la tardor. Aquestes dues activitats són a les 9 i mitja de matí fins a la 1. I en el seu moment traurem un formulari d'inscripció a través de xarxes. Normalment ho traiem unes 3 setmanes, 2 setmanes i mitja abans de l'activitat. També tenim, perdona, també tindrem places limitades, per tant, el que se vulgui apuntar, doncs, que estigui pendent,
0: que li interessi.
1: Jo crec que són activitats, sobretot, anem a les famílies a venir a les nins. Ah, perquè les dues activitats són molt guapes,
0: són
1: amb les nits.
0: Solen repetir la gent que ve a les activitats, sot la gent repetidora?
1: Molta, molta.
0: Famílies que ja diuen, quan anem a fer la temporada de la gola.
1: Fins i tot fins al punt que hem pensat, segurament, si hem de promo, o donar prioritat a gent que no hagi vengut, no, que no ho feim, que s'apunta i ja està. No. Ja, bueno, així com entra, les inscripcions estan apuntats, però hi ha molta gent sí, que repeteix, està molt content perquè això és una bona senyal.
0: Que agrada.
1: Sí.
0: Què més tenim, Pere?
1: Bé, en quant a activitats, això és el programa d'enguany.
0: I d'així com s'acosti, les anirem recordant. Ara ja m'ha dit que hi ha un següent convidat per als estudis de la ràdio i ràpidament podrem xerrar un altre dia amb més tranquil·litat, que avui això de la tortuga has hagut d'actuar com no podia ser d'altra manera i has hagut de tornar a la gola. Estam ara, a partir de setembre podríem dir, en temporada, en bona temporada d'ornitologia, o comença la temporada?
1: Sí, exacte, comença ara.
0: Comença.
1: I aquesta tempesta d'ahir ha estat mel.
0: Ha plogut bé,
1: aquí. Aquí. Però en quant a els ocells, està fantàstica, perquè en aquest moment, bueno, la temperatura ha baixat, per tant, els ocells tenen més mobilitat, perquè tot aquest estiu i des del mes de maig, pràcticament, només es movien a primera hora de matí i a final de vespre perquè havien de menjar, perquè tenen gana. Ara ja la cosa pareix que s'allargarà a migdia, encara fa calor, però bueno, ja a la millor estarà més horetes, però també les tempestes el que fan és que els ocells migratoris, que ara està començant la migració de les aus que van d'Europa cap a Àfrica, que han criat a Europa i ara se'n van a passar l'hivern a Àfrica perquè Europa fa fred, teòricament. Aleshores, aquestes tempestes el que fan és o bé ajuden-les a volar, a la qual cosa les que estan més cap a les que estaven sortint de França pues han tingut ajuda, i quan han trobat terra, que és Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, el Cabrera, pues diu, op, ara aquí trobarem un pot de menjar, podrem carregar piles i seguirem el viatge. O bé, les que ja estaven arribant també s'han trobat, que potser, jo no recordo exactament si els vents eren més del sud o del nord, perquè una banda, jo era a Cabrera, banda allà, i el vent allà era completament diferent del vent d'aquí. I aleshores, si la tempesta, diguem bé, de terra, el que fa és que els ocells també se queden frenats perquè han d'anar contra vent, i aleshores també fa el que dèiem, se sedimenten, que és que se queden més tens del que potser se queden. De manera que, en principi, tenim més opcions de veure ocells avui, demà, aquesta setmaneta, perquè després quan ho tens ja millora, ja parteixen. Però el que tu dius, a partir del mes de setembre, ja com que la migració va en augment fins a mitjan octubre, final d'octubre, és una bona època. I això ho ve reflectit en l'augment de visitants en el centre.
0: Els ornitòlegs ara en venen així professionals, ho notau?
1: Sí, en venen més, és a dir, va pujant. L'estiu pràcticament la gota tancant perquè no venen, perquè tampoc els ocells no se... No se mouen, venen, però molt poc.
0: I quin estiu, eh?
1: I quin estiu, sí.
0: I quin estiu, no tenen aire condicionat com nosaltres que mos han tancat. Ràpidament, per una persona que no tingui coneixements d'ornitologia, ara vull anar a passejar per la gola, ara comença la temporada, com ha de fer l'observació?
1: Bé, primer ha de tenir paciència. Jo moltes vegades dic que...
0: Els ornitòlegs han de tenir sempre paciència.
1: Anar a veure ocells és com anar a pescar. Tu estàs allà per anar a veure ocells sols moure't-te, però també et pots estar dins d'un observatori com a la bufera una hora, i se tracta d'estar pendent de lo que se mou. Aleshores, binocles són imprescindibles, encara que no siguin molt bons. Bueno, aquest de Decathlon no els recomana. Si són de plàstic, això, no, han de tenir òptica. Però, bueno, hi ha primàtic per 80-100 euros que ja poden servir. I paciència, intentar... També el seu és dur una guia, allà on te mostro l'ocell com són i tal. Avui en dia hi ha aplicacions de telèfon mòbil que n'hi ha una que la recoman molt, si vols la pot dir, és de la SEO, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, que es diu Aves d'Espanya, i està molt bé.
0: Aves d'Espanya.
1: És una app gratuïta, que jo sempre la recomano, perquè a més, a part de fotos, dibuixos, descripció, allà on viuen, com mengen, com la migració que fan, etc, etc, té també els sons dels ocells. Aleshores, i després hi ha una altra aplicació, si m'ho permets ràpidament, que això per un que comença també va molt bé, i és una que es diu Merlin, que és per identificar sons dels ocells. Aleshores, tu te'n vas a l'aplicació oberta, o sents un ocell, obri l'aplicació, i te l'identifica, amb una fiabilitat bastant alta. Està connectada a una base de dades, amb intel·ligència artificial, tot això, i en qüestió de res, quasi en temps real, te diu quin ocell és. Aleshores, això te serveix perquè tu vols un ocell per allà, no saps el que és, i el locant te l'identifica i dius, ah, mira, doncs és un busqueret de cant negre, o és un ferrerico, que tenen un cant completament diferent, en canvi, a lo millor, si a més els veus, que clar, els ocells no estan allà una hora o un minut, tan sols aturats, t'ajuda bastant. Aleshores, jo diria això, i també que s'apuntin un dels nostres cursos, que fem cursos d'identificació d'aus o d'aus urbanes, com hem fet enguany, l'any passat vam fer introducció a les aus, i l'any que ve tornem a fer un curs d'ornitologia.
0: I de nosaltres ho anunciarem tan aviat com us ho hem vist, i així els nostres oients en podran estar assabentats. Pere, torna en una altra ocasió, xerram amb més tranquil·litat, que els següents convidats ja estan també esperant des dels estudis, i bé, ja
1: mos contes que tenen. I vos demanem disculpes per aquest retras,
0: però
1: no podria esperar que aquella persona se n'anés i la tortuga mos entrés dins la zona humida i no l'haguessin agafat.
0: Imagina't les conseqüències. Ens ha donat tema per tractar aquest tema, que és de les espècies invasores, i l'importància que també és la prevenció i saber com actuar. Bé, Pere Tomàs, coordinador del Centre de Turisme, responsable del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, moltes gràcies.
2: Fins una altra.
0: Ja et poso la mora perquè tornis.
1: Perfecte, gràcies.
0: Gràcies, adeu.
3: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
4: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Arribada de la tardor, mos arriben també ja el moment de les curses, de les proves esportives, i la primera d'elles, ho expliquem fa una estona, te la tenim ja aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim la maleïda Swim Run Mallorca a Sant Vicenç. Una cursa que té dues modalitats, la full, l'esprint, i que anirà alternant trams de cursa per camí per muntanya i trams de natació en mar obert. Les inscripcions encara estan obertes, ahir sou atents, per tant, anem a donar-ne més detalls. El nostre primer convidat d'aquest dematí és un dels seus organitzadors, és en Fèlix Muñoz. Fèlix, bon dia, benvingut, gràcies per ser aquí.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com ho tenim, això? Com van les inscripcions?
1: Bueno, van pujant, ara aquests darrers dies, sobretot la gent local espera sobre com està la mà, i sembla ser que amb aquest temporal que ens arriba demà i passat demà, la gent s'ha returat una mica, però la previsió sembla ser que és bona.
0: Clar, és que aquí hem de tenir en compte molt de factors, eh? Sí. Aquesta primer. I nosaltres, el local, ja sabem com en Sant Vicenç. M'esperam a darrer moment.
1: Sempre, sempre.
0: Però això vol dir que també ve molta gent de fora?
1: Bueno, tenim gent sobretot de la península, tenim qualque estranger que també ve, i bueno, el ser aquesta com a nova primera edició de la maleïda, perquè anteriorment sí que hem organitzat el que era Audere Swing Run, que hi havia en Umoi i a la Cala, també hi va haver edicions anteriors que jo vaig participar, que era la Viking 859, que també se va fer la Cala, xerrant ja, mos remuntant quasi l'any 2008... ja fa 2017, ja fa un parell d'anys. I això és una mica tot el recorregut de Twin Run que ha tingut per aquesta zona nord.
0: No, Zidane, ni de bon tros el primer any que organitzes això, Fèlix, parlem-nos, si en cas d'això, qui sou que organitzava i d'on guany aquesta maleïda?
1: Bueno, nosaltres en guany som a l'Esports, és una nova empresa que hem constituït per poder tirar aquest projecte endavant, li hem donat una nova visió, que d'aquí neix la maleïda, i formant part en Dani González i en Xisco Lara, i jo en aquest cas.
0: I conta-me, per què vos agrada aquest troi? Per què vos fiqueu a organitzar aquesta
1: bueno,
0: swing run, aquesta maleïda?
1: Estem un poc alterats, com solen dir, no? És a dir, al final, mos agrada l'esport, mos agrada fer coses, i seguim amb aquesta inèrcia d'organitzar diferents proves que puguin ser atractives i diferents. En aquest cas, la maleïda neix després, a nivell personal, no? Després de tots aquests anys d'organitzar amb diferents persones, d'anar aprenent, i voler posar en valor el que és Mallorca, el que és la nostra cultura, per això és la maleïda i no té un altre nom, i volem posar en valor, per exemple, els paratges de la serra, diferents paratges de Mallorca, que a poc esperant que puguem anar cap allà, i la maleïda volen que sigui una representació de lo que som, de que sigui una prova d'aventura en el sentit de fer coses diferents, de que tingui el seu punt de duresa i que pugui ser accessible també per tothom.
0: Dura però accessible, muntanya.
1: Mai muntanya, són coses complexament diferents, però creiem que per com han dissenyat el recorregut és lo suficientment dura perquè representi un desafiament, pugui representar fer un repte, i per aquella gent que ja ho ha fet o que ja ho coneix o que pugui estar molt en forma, que tenim atletes que coneixem que saben que estan molt en forma, si vols apretar, a lo millor te maleirà.
0: També hi ha aquest espai per ells, però...
1: Sí.
0: Molt bé, i de vinga, anem a explicar exactament en què consisteix. Per què heu triat de totes maneres una prova mai muntanya? N'hi ha poques d'aquest tipus a Mallorca? Curses de córrer n'hi ha de molta classe, molta aquesta, però mai muntanya?
1: Som els únics.
0: No n'hi ha cap altre?
1: No. És veritat que aquests darrers anys normalment hem estat els únics que ho han fet, és a dir, jo i altres companys que hem anat passant per aquí. Hi va haver un moment que sí que hi va haver una altra empresa que va voler venir cap a l'any 2007, en el principi, 2017, però sempre hem estat els únics. És algo molt diferent, jo sempre dic que és molt peculiar perquè veus gent córrer amb un gorro de natació i unes ulleres pel cap i unes manoples i un polvoi perquè pots dur tot això, i llavors nedar pots emplear aquests estris per ajudar-te. Si deus que mentre nedes vais en ses monoples descansant ses cames, per això duries el polvoi, i llavors, a l'hora de córrer, pues, pots tenir ses cames fresques per poder córrer. I les sensacions són molt diferents a un triatló, a un aquatló, perquè són trams de natació i de córrer alterns. No tens, encara que estigui predeterminat ara damunt el circuit, mos adaptant molt a l'orografia, per tant, les distàncies poden ser molt diferents. Pot córrer 100 metres i haver de nedar 500 i llavors córrer un quilòmetre, com fer-ho al revés, potser tens tramos de natació de 50 metres, que no és el cas perquè la cala són una miqueta més llargs, però mos adaptam una miqueta a l'orografia.
0: Anem a veure en què consisteix exactament. Idò, aquesta maleïda Swimrun Mallorca que tenim dissabte a Sant Vicenç. Anem primer en la cursa llarga, la full, va, 20 quilòmetres i mig i 2,3 quilòmetres de nedar. Com serà aquesta?
1: Aquesta prova són dues voltes a un circuit. Té la primera volta que és una miqueta més llarga i la segona volta que seria el segon loop, que és una miqueta més curt. Sempre sortirem tant, puc explicar les dues perquè és el mateix. Comencen la volta llarga de la prova llarga perquè és la que és diferent. La curta és la segona volta de la llarga. Començant sempre a Cala Molins. De Cala Molins anirem nedant, que són uns 300 metres, 250 metres, a xar de memòria, fins a Cala Carbó. De Cala Carbó començarem a córrer i hem de pujar en direcció cap a Nescoi de Silla, i llavors a Nescoi de Silla hi ha un moment que hi ha un gir a la dreta, que és un camí que baixa fins a Can Botana. Aquest camí, quan arriba a Can Botana, giram a l'esquerra, seguim per dins el camí de Can Botana, per dins el Zinar, fins que arribem quasi a la sortida de la carretera, on hem de fer un gir de 180 graus, per tornar per Can Botana, fins a sortir una altra vegada allà a la plaça de Cala Molins. De la plaça de Cala Molins, anem pujant direcció en el vostre apreciat Marassà, feim un petit bot, i aquí és una de les adaptacions, és a dir, el bot, tots els pollencins feien els bot grossos, però hi ha gent que li fa una miqueta de por, hi ha una escala molt, molt guapa i molt digna que teniu per poder adaptar l'altura del bot, i si hi ha qualcú que no vulgui botar, podrà baixar sense cap tipus de problema. D'allà nedarà fins a Cala Clara, pujarà aquelles fantàstiques escales que després de nedar te posaran les cames a puesto, continuaran en direcció cap a un espinar de Coves Blanques, entraran per la part, diguéssim, més propera de la Moraleja, i la prova llarga, la primera volta, quan arriba aquí, el que ha de fer és anar a direcció Coves Blanques. Han de pujar fins a Coves Blanques, i, òbviament, arribar allà a l'entrada de Coves Blanques, mitja volta, tornem a baixar, i des d'allà, arribar a baix, baixaríem per l'escala que està més propera cap a Cala Barques, i baixaríem fins a Cala Barques. Un pic entres a nedar a Cala Barques, has d'anar nedant fins a la punta, és a dir, hauries de passar una miqueta més endavant el Marassà, i allà a la punta que hi ha, faries mitja volta, i tot d'un en fer la volta a la punta, sortiries. Pujaries corregent, i llavors arribar allà, baixaries cap a, diguéssim, la plaça de Cala Molins, però antes d'arribar, el que vosaltres li deis, l'entrada de les barques, o la rampa de les barques, entraríem just a la dreta de l'entrada de les barques per poder deixar pas si hi ha qualcú que ha d'entrar a barques i no corre perill, per tornar a anar fins a Cala Carbó. I aquí és on se diferencien les dues curses.
0: Ara acabes d'explicar, Fèlix, la volta llarga.
1: La volta
0: llarga.
1: No
0: han acabat encara.
1: No. Ara han de repetir tot el que han fet, a excepció de la pujada a Coves Blanques.
0: D'acord.
1: Ni més ni pus. I la distància sprint és la segona volta, és fer tot això menys la pujada de Coves Blanques.
0: Mm-hmm. Heu aprofitat cada racona, cada escala, cada pujada, tot el que pot complicar un poquet més, ha aprofitat.
1: Però és un llevat de certs punts, és aquí on s'ajunta la complexitat de la prova amb que tothom la pugui fer. Unes escales poden ser molt dures, vens de nedar, però són unes escales. No és un terreny molt, molt, molt complicat.
0: Ja ho has provat de fer-ho, Fèlix?
1: Sí.
0: Quina part t'apareix més difícil de la prova?
1: Uah, n'hi ha dues. N'hi ha tres. L'unió de sortir de nedar de Cala Carbó per pujar cap a Nescoi de Silla i fer tota aquella baixada és un punt que és molt tècnic. sí que aquí demanam que la gent vagi amb precaució, és molt tècnic, s'ha d'estar molt atent a la senyalització que hi haurà a la prova, és un camí que és una mica, surt molt de camins, s'ha d'estar una mica atent, però estarà molt, molt marcat, i llavors el tram de natació que va de cada barca a la punta, que és el tram més llarg, que és el tram de, que són uns quasi 500 metres, són 450, i llavors la pujada de Coves Blanques, és una pujada que és tant per pujar com per baixar, a part de les vistes, te va cansant, te va fer empolar cames i cor.
0: Abans parlaves de que és vera que tenim mal temps demà i tenim un poc de temporal aquesta setmana, però que dissabte en principi ja dona la mà millor, més bon temps, i tenia un altre avantatge, que és que deixava enrere un poc la calor grossa.
1: Sembla ser. També és vera que en aquest cas et sovint rang, com que vas alternant trans d'aigua i de córrer, sempre tens aquest respiro que dèiem aquí de... No vas patint com una cursa a peu o com una cursa per muntanya, que no tens cap moment de la... Aquí en aquest cas, com que entres dins la mà, sempre tens aquest refrigeri.
0: Sí, però si cors amb un neopreno posat.
1: No, neopreno. Ara no, perquè en la temperatura de l'aigua vas amb un tritraje.
0: Dic qualque traje que en 30 i pico graus també deu fer caloreta. Bé, és igual, vosaltres ja ho sabeu, això ja ho teniu pensat.
1: Sí.
0: Fèlix, qui, tu dius que és una cursa un poc per tothom, tant per més tècnics que volen un repte més gros com per que no necessiten tant. Però en realitat, qui és que diries que pot participar? Perquè amb tot el que ens has dit, un mínim sí, d'entrenament i preparació sí que és necessari. Un mínim i un bastant.
1: Bueno, jo crec que més que un mínim, unes nocions de natació, que és el que determinaran que puguis fer la prova o no. És a dir, al final córrer, tots poden córrer, més o manco, més ràpid o més lent, sigui caminant o no, ho poden fer. Sí que és vera que a la varies mediquàtic sí que necessiten que hi hagi un mínim de domini de l'aigua. Perquè, clar, al final necessites saber nedar crol, necessites... Però és vera que, per exemple, la distància sprint, en les distàncies que hi ha, que són uns 1.200 metres, i que se divideix en quatre trams, no necessites tenir una condició de natació per poder fer un Ironman, per exemple. Necessites poder fer 300 metres. 300 metres, qualsevol persona amb 3 setmanes d'entreno és capaç de fer-ho.
0: Vinga, idò, més detalls tècnics. Has dit que la part de natació se pot fer amb manoples...
1: Exacte.
0: El pull buoy, que és el que te posa entre les cames per surar un poquet les cames.
1: Exacte, normalment el pull buoy va amb unes cintes o amb unes cordes que te fan servir, que t'ajuden a que quan vais correguent no te caigui, perquè quan vas nedant el dus entre les cames i el subjectes tu.
0: Ah, clar, l'has de passejar tot, tu tens.
1: Ho has de passejar
0: tot. L'has de pujar com a blanques
1: tot,
0: també.
1: Bueno, un pull buoy pesa 50-60 grans, no, és espuma, no té un cost energètic molt gran. I llavors el monople sí que, jo per exemple aquí normalment el que faig quan entreno és un pic, he de sortir a córrer i no he de quan he de sortir a córrer una distància una mica de més llarga, el que faig és posar-me les a l'esquena, és a dir, me les intento trobar, diguéssim, per la part de dalt del coll.
0: Res més a nivell tècnic que necessitem sobre els diferents més requeriments?
1: No, en principi nosaltres després els hi donarem un gorro de natació, perquè puguin estar visibles tot el temps, i aquest gorro els hi servirà per saber quina distància fan. Si tenen qualque dubte, ja en aquest punt, sobretot hi ha un punt una mica més complicat, sabran quina distància fan, perquè clar, quan acaben la prova, han de girar cap a, quan arriben a Cala Carbó, han de girar cap a dalt una altra vegada, han de girar ja directament cap a Cala Molins, i això hi haurà un cartell molt guapo amb unes fletxes i volta 1 i volta 2.
0: Molt bé, vinga, parlant d'aquesta maleïda, la Swim Run, que ja és aquest dissabte, que encara té inscripcions obertes, que no heu de passar pena en principi per un mal temps, per això no us preocupeu, que ja s'haurà composta una mica. Temps, teniu un màxim de temps en què se pot fer, o que en quant creus que se pot fer aquestes proves?
1: La distància llarga, el temps màxim que tenim posat són 3 hores i mitja. 3 hores i mitja... És a dir, qualsevol persona que més o manco pugui nedar 300 metres seguits serà capaç d'entrar dins els temps. I la distància curta són 2 hores, més que sobrat, perquè qualsevol persona pugui fer-ho.
0: Fantàstic. Idò, vinga, tenim uns recorreguts, tenim un funcionament de la prova, trofeus, per exemple, què teniu pensat?
1: Nosaltres enguany, la primera edició, donarem trofeus a categoria masculina i femenina de les dues proves de la general, i llavors, per categories, sí que farem la cerimònia de podi. Trofeus només n'entregarem a les generals, però la cerimònia de podi estarà per les categories d'edat.
0: A quina hora teniu previst fer aquesta entrega? Ja un poquet de festa final.
1: Festa final, si tot surt bé, entre les 11 i mitja i les 12, esperant que ja estigui tothom a puesto, ja hi ha arribat tothom i puguem fer l'entrega de premis.
0: I quina hora vos hi poseu, que no ho han dit?
1: 8 i quart surt la llarga i 9 surt la curta.
0: Molt bé.
1: No, perdó, 8 i mitja i 9 i quart.
0: 8 i mitja, 9 i quart, dissabte de matí, i en un migdia ja ho teniu tot fet.
1: Exacte.
0: Ja hem fet l'exercici
1: de dissabte. Ja hem fet l'exercici, podem anar a fer una paella allà en un Mallol, que és un dels col·laboradors, un Vicenç. Vull agrair, aprofitar l'espai per agrair en un Vicenç, un Mallol, un Esport Mallorca, en un training club i en el celler La Parra. I també moltes gràcies a l'Ajuntament de Pollença i a l'àrea d'esports, que sense ells tampoc seria possible fer aquesta prova.
0: Quanta gent espereu, Fèlix?
1: Bueno, actualment les inscripcions estem en 50, esperam una darrera estirada aquests dos dies, les inscripcions tanquen dia 10, ara en sabré una mica també la previsió, segur que hi haurà més gent que s'apunti, i esperam unes 50-75 persones veient els números actuals.
0: Això és dijous, tanqueu dijous.
1: Exacte.
0: Dic que la gent que vulgui fer no s'ho pensi, perquè no va dir, divendres no. Ja no ho pot fer.
1: Divendres no ho podrà fer.
0: I Fèlix, i tot la maleïda per lo que dius, serà la primera d'un grapat i que tal vegada hi haurà més proves fora, fins i tot també de Pollença.
1: Sí.
0: És la vostra idea.
1: És la nostra idea. Hem d'anar veient com podem anar desenvolupant aquest projecte i cap on hem d'anar, mos agradaria fer-lo créixer.
0: Poden recordar les inscripcions a lamaleïdaswingrun.com.
1: Exacte.
0: No. A la web vostra.
1: A la nostra web.
0: I preus 45 la curta, 75 euros la llarga.
1: Exacte, així és.
0: Vols afegir res més, Fèlix?
1: Que espero que tothom que vengui ho disfruti, que podeu venir a veure-ho, i si teniu cap dubte perquè no sabeu com ho heu de fer, nosaltres els resoldrem aquell dia, i esperant que les pròximes edicions pugueu participar amb més gent.
0: I de moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. Adeu. De propera. Adeu.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
3: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net, entre la secció d'àudios i posat al dia.